Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: i és exorci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari.
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autorització de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

0: esta noche no pienso rezar. Que le den por culo a Dios.
1: Una llengua no es perd, perquè qui no la sap no l'aprèn, sinó perquè qui la sap no la parla.
2: Itzegin!

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que als mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcasts i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Ultra Banda FM, la ràdio que crema a les barricades, amor. 91.6

0: denuncia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és exorci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

tàctica ni estratègia, ni focs ni dracs. No vaig dir res perquè la ruïna camina de pressa. Posa fre al carrer i l'odi confessa. El diner no resa, no porta corona d'espines. Vine amb mi i que ens calmi Elis Regina. Jo com un Vietcong, matralleta i salacot. La història diu que tot es pot. M'heu regalat les ales i les ganes de volar, i amb això tinc més del que mai podria desitjar.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Estic molt avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me perquè m'ho passo sempre genial.

millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

I am Bob, and I'm really, really tired of doing this.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari.
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Les que no hem volgut ser ni amo ni esclau, som la nova llau, les males herbes del palau. El pare ha fet la mili, l'havia tastat l'exili, portant dins el dol la lluita, explica l'ele, sabem la nostra història.

y al bolero, parle a Satanás. A clave, sonero mayor, eclipse total. To funky pro salsero, mami, estic pa atrás. Al sofà del tirateo, que és el meu gimnàs. Plou al banc de la farga i surten els llimacs. Balada marca en un 45 d'estacs. Partida llarga i no sé jugar escacs. Ni tàctica ni estratègia, ni focs ni dracs. No vaig dir res perquè la ruïna camina de pressa. Posa fre al carrer i l'odi confessa. El diner no resa, no porta corona d'espines. Vine amb mi i que ens calmi Elis Regina. Jo com un Viet Cong, matralleta i salacot. La història diu que tot es pot. M'heu regalat les ales i les ganes de volar i amb això tinc

però us fan les coses que són los que manen més. Ai, ara han fet un pla hidrològic que de lògic no té res. Només s'entén una cosa i és que algun traurà diners.

tragedia, la cava de camarre, la porta de tota la covarda. Necessitem l'Ebro, que no m'ho han de prendre i m'ho han de tirar a matar.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i ven anuncios, ven anuncios, ven anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo el que estan representant, supone, no a si mismos o a si mismas, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupòpteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupòpteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

0: Nunca, pero nunca me abandones contra banda.
1: 91,4.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada

nacionals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. El patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari
5: i voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

0: Tra.
1: Ban.
2: Da.
3: Con.
0: Tra.
1: Bon.
2: Da.
3: Good.
0: Tra.
1: Ban.
2: Da.
3: Good.
0: Tra.
1: Bon.
2: Da.
3: Con.
0: Tra.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autocessió de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

get it on.

0: con
1: Trabanda.
2: Con
1: Trabanda.
0: Con
1: Trabanda.
0: Con
1: Trabanda.
0: Con

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissall i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Hola, sóc la Sandroide del Frente Sònico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i, doncs, formen part del sistema, diguem, no? I aquí, doncs, s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al final el que estan representant es supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros, la mitologia bonica per nosaltres. Molta sort i aquí ens teniu recolzant com es pot.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoinserció de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
7: T'es qui toi, t'es qui moi?
8: T'es pas qui, t'es pas quoi?
7: T'es qui toi, t'es qui moi?
8: Mais toi t'es qui, t'es quoi?
7: N'oublie pas qu'avant toi,
8: il y en a d'autres que toi.
7: Et qu'après toi, crois-moi,
8: il y en aura, il y en aura.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de...

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari.
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Beceria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

あまり生々しい話だから私はよく覚えている。しかしそれから5分ほどしてお前は本当に死んだんだ。

0: és caro.
1: Hola, sóc la Sandroide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan... Ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo, igualment crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.
2: Tu, tio, però què fa que a la roca estiguin més a l'edat de pedra que ningú, tio? És al·lucinant. Vull dir, tu te'n vas a Pruit i la gent no està... Mare de Déu, tio, és que està, està a 10 quilòmetres de Granollers, tio. No hi ha cap raó perquè no hi arribi el progrés, i el progrés no gens menys es nega a arribar, tio. A veure, que potser és que la Roca ja va arribar a un estat òptim del desenvolupament humà i la mare natura va decidir parar-ho allà.

0: Puta, quina calor, nen.
1: Què passa, tio?
0: Quina calor, tio.
1: No, no, no, el que passa és amb la calor. Jo et diré, la gent diu, posem aires acondicionats a tot arreu, al vàter, al no sé on, a l'habitació de les palles, a l'habitació de les escombres, a l'habitació de no sé què. No, no, el que s'ha de fer és parar la indústria, parar els avions, parar els creuers i què més? I parar el futbol.
0: I l'AP7.
1: I parar el puto futbol.
0: El futbol no me'l toquis. El futbol,
1: parar els avions,
0: toquis,
1: els barcos
0: i les
1: indústries. Que estem
0: en ple mundial. I
1: parar la indústria, tio. Ara sí que ens hi va la vida. O la indústria o la vida. Què voleu viure? Doncs pues parem l'indústria. Voleu indústria?
0: Parem
1: morirem fregits com pollastres. Ja està.
0: Bueno.
1: És això. La gent diu, oh sí, oh, digue'm un català, digue'm un xinès, oh, els moros, els pakistanesos, oh, els que porten els calçotets amb la bandera d'Extremadura. Merdes! El tema és aquest, és el tema que no volen que sapigueu. Pues, màxim un català, us ho diem.
0: Us ho ha dit.
1: Vinga!
0: Bueno, pues,
1: bona tarda a tothom!
0: Bona tarda.
1: Qui tenim?
0: Bueno, la principal de la Bisbal, tenim la copla més important de Catalunya.
1: Pues sí, que a més porten tocant des del 2003...
0: 10, ha dit.
1: Bueno, què més dona?
0: Bueno.
1: Ens ha dit que, ens ha dit, tira, tira, tu tira, tira llarg.
0: No diuen res. Bueno, tenim tira. Aquí a la copa.
1: Què passa aquí?
0: Què us expliqueu?
1: Bonito, xuba.
0: Què?
1: Pitu.
2: Què diem?
3: Bé, home, bé.
4: Bona tarda.
1: Bona tarda, què?
2: S'ha de despullar la gent.
5: Molt bé, molt bé.
1: Això també és un altre tema.
0: Fem el programa.
1: Digue-ho, digue-ho, digue-ho.
2: Sí, no, no, que despullar-se és el que toca. Puta indústria i despullar-se.
1: Puta indústria i despullar-se. Puta indústria i despullar-se. No, és veritat, però quanta gent d'aquí va despullar... Vull dir, jo dic, em compro una casa i et compres una casa i vas vestit dintre casa teva? I com ho saps que és casa teva si vas vestir?
4: T'ho han fet creure, t'ho han fet creure.
1: Quin és el... Quin és el
2: d'allò?
1: Quina cosa fas a casa teva que no puguis fer enlloc?
4: Ara que som hippies des de fa una setmana hem descobert la veritat.
1: Per què sou hippies?
4: Bueno, perquè vam anar al convent de Pontós a un acte...
2: Una jornada...
5: Polipoètic.
4: Tancament de la primavera. I vam tenir una revelació.
0: Però la vau tancar.
4: La vam tancar i vam inaugurar l'estiu.
0: Ja no tornarà mai més aquesta primavera.
4: No. Segur que no.
2: Ha estat l'increïble viatge iniciàtic de la cobla. Això.
4: Sí, 16 anys després.
5: Sí, abans ho dèiem.
1: Ha sigut la vostra ensenyança de Don Joan, d'en Castanyeda?
5: Podríem dir que...
4: Bueno, més aviat de Josep Puntí.
1: De la Castanyera. No, les ensenyances de Don Joan de la Castanyera.
5: És el que dèiem abans, al final, generalment, les trajectòries vitals o dels grups i tal, el pic és el mig, no? Puges, arribes al pic i després vas baixar. Nosaltres no, nosaltres el pic l'hem fet al final. Al final, a la pròrroga. Els penaltis.
2: Nosaltres érem morts ja.
1: Però un moment, encara no saps.
4: Comptant que això sigui el final,
1: clar. Igual us queda més historial. No teniu més historial per davant que per darrere.
5: Potser una resurrecció que no ens esperàvem.
1: Jo sí que tinc més historial ja per darrere que davant. Però vosaltres...
6: Bueno, el cas és que portàvem diversos anys sense tocar i tal. I
0: el peron per què va ser?
6: Perquè estàvem fins als collons.
2: No, ens odiàvem, és com aquells grups, no?
4: Aviam.
2: Que són sopa
6: de cabra,
2: famosos,
6: sopa de cabra.
2: No?
4: Mai hem tingut compromís i al final la cosa va fer un clic i es va...
5: Bueno, va ser fruit
1: de l'opinió. Passa molt als grups, que hi ha, que hi són sense ganes i es pensen que el grup funciona... Perquè
4: sí, per
1: sense, sí, amb les poques ganes
6: però ens funcionava.
1: Amb les poques ganes que ells posen, es pensen que el grup funciona per això. I ens hi ha dos pringats allà, dos papagaios que estan allà corrent com fills de puta.
6: Exacte.
1: I el grup funciona per ells, però ells diuen, oh, mira, xim, xim, pum, pim, xim, pim, pum.
6: Bueno, el cas
5: moltes,
6: és que...
5: moltes vegades els grups s'acaben perquè el públic s'avorreix de sentir-los, no?
1: De sentir-los discutir.
5: En el nostre cas, també. En el nostre cas vam ser nosaltres que ens vam avorrir de nosaltres mateixos. El grup el tirava perquè la gent li agradava.
1: No?
5: Però
1: sí, el públic no deia res.
5: Estaven fins als collons, no deien res.
1: El públic no es manifestava.
5: Si no es manifestava és que estaven conformes.
0: Amb estaven a gust.
5: Sí.
2: En canvi nosaltres no.
0: Era una relació matrimonial d'aquestes llargues.
5: Exacte, però, que vas fer.
6: Sí. Exacte. Llavors el cas és que fa poc, vull dir, vam dir, hòstia, fem alguna cosa, anem a fer alguna cosa i tal. Bueno, fer alguna cosa que era fer el mateix de sempre, no? El cas és que la penya de Trinitat Nova, també amics d'aquesta casa,
1: sí,
0: van estar aquí fa poc.
6: Ens van dir...
1: Popoi!
6: Ens van
2: el
6: dir...
2: Estimem.
6: Nosaltres és oi-pop, vale?
1: Vosaltres sou oi-pop i és
6: sí.
1: Popoi.
6: El cas és
1: ah,
6: que...
1: no, us havíeu de trobar.
6: El cas és que, bueno,
2: nosaltres
6: ja...
2: Nosaltres no tenim res d'oi, perdona que et digui.
6: Bueno.
2: Som skins, però... no hem fet oi en la vida, però ho he d'aclarir.
6: El cas és que abans van dir, hòstia, tenim un concert a Barcelona i tal, hauríeu de venir a tocar i tal, i bueno, pues vam anar-hi a tocar. Vam anar a tocar a la Sala Vol i tal, amb aquests de Trau i tal, i Trinitat.
1: Ah, vale, perquè vau fer, la, vau fer la, a la Sala Vol, vau fer també sí, una mena de guelarre sí, sí, sí. Neoskin, no?
6: No, bueno,
2: va ser una exaltació.
1: Neoskin o Neohead?
2: Va ser com una mena d'exaltació de la Lioli.
4: Bueno, el cas és que aquest concert va venir després de, no sé, poder 5 o 6 anys sense tocar.
2: Pel cap baix.
5: El
1: tema és que nosaltres... I qui us va convèncer?
5: La cosa és que...
1: D'entrada
5: nosaltres ens vam reunir per fer uns quants assajos per preparar... Per preparar un... Per preparar un concert que és un homenatge a un amic nostre que ens va deixar l'any 2015.
4: Correcte.
5: I el Hallett, en Pau Descansi, i llavors, d'això fa 10 anys, i llavors es volia tornar a convocar un concert d'homenatge que ja es va fer en el seu dia, en el seu moment, més o menys amb els mateixos grups, que eren tots amics seus. I llavors, òbviament, doncs estàvem convocats i vam començar-nos-ho a preparar. Què passa? Que coses de la vida, aquest concert...
1: Corren rumors.
5: Aquest concert que s'havia de fer la tardor passada o l'hivern passat es va anar posposant per dificultats d'organització, encara no s'ha fet, i entremig ens han sortit altres coses. I una de les quals va ser aquesta proposta de Trinitat Nova, que és com allò de una proposta que no podràs rechaçar, saps?
2: No es pot, no es pot.
5: I gràcies a ell doncs ens hem engrescat a fer uns quants bolos que ens han anat bé i estem contents.
1: Està molt bé, joder, home.
0: Sí, que no pari, que no pari.
6: Llavors el cas d'això de Puntós i tal és que el dia de la Sala Vol, pues entre el públic hi havia penya d'allà de Puntós, entre els quals la Maria aquesta, hi havia un fill del Pau Riba també, que
2: en Llull, una abraçada aquí tots dos
6: i
1: de Carpa Negra, que toca, em sap que és el baterista de Carpa Negra, han de venir a la casa aquesta.
6: I llavors ens van dir, hòstia, aquesta penya, ells van, els hi van dir els de Trinitat Nova, que són més amics i tal, hòstia, aquesta penya tenen que venir a Puntós i tal, i nosaltres, hòstia, vam veure allò i vam dir, és que no podem, no podem, no podem.
1: Escolta, molta gent que està al costat escoltant el transistor deu pensar, però què és aquesta veu Constantino Romerada? Què és aquesta veu amb aquestes glàndules sudorípares masculines tan neotrincaires? Pues sí, senyors, ho heu endevinat. És el segon vocal dels Cabrians.
6: Sí, senyor.
1: Aquí el teniu, xubi, xubi.
6: Aquest sóc jo.
1: Segon, home,
6: bueno,
1: de broma.
6: Bueno,
1: segon.
2: De broma, segon,
1: el segon, el primer... Bueno,
2: no?
1: Què més dona, Jaume primer que Jaume segon? Exacte. Tots portaven tot casco, tots anant amb casco de moto.
2: Feien el mateix.
1: Feien el mateix, tio.
0: Bueno, ja que la gent, hi ha molta gent que escolta aquest programa que potser no us ha escoltat mai.
2: Segurament.
1: Anem aquí.
4: Seguríssimament.
1: Pues va, anem a matar algú.
0: Aneu a tocar la primera cançó.
1: Aquí mataríeu primer de tot.
0: Aquí mataríeu primer del vostre poble.
5: Ja. Primer l'alcalde.
1: Ei!
5: Però entre l'alcalde i el mossèn possiblement hi hauria una mica de... Vinga, va. Aquí matem, va, encara ho creu. Creu la mossèn.
2: Hi
0: ha algun poble de Catalunya que el mossèn sigui l'alcalde?
1: Ah, hòstia.
0: Es poden presentar?
1: Segur que quan en Franco n'hi havia diversos.
5: Ara s'estan obrint moltes preguntes.
0: S'estan obrint preguntes, eh? O sigui, hi ha algun mossèn que sigui regidor o alcalde o president de la
1: Diputació? Si algú té resposta... Venia de les misses,
0: sí,
1: de les misses negres.
0: D'on et penses que ve el Junqueras?
1: Els cristians, és veritat. El cristianisme són una secta bastant narcodestructiva.
0: És que a més està casat amb una noia d'aquí a la Roca.
1: També molt missaire.
0: De missa totalment, el seu pare, o sigui, el sogre del Junqueras li deien el fraret.
6: Hòstia,
0: aquí t'ho dic tot.
5: Ara aquí s'està descobrint.
0: On es va conèixer en Junqueras amb la...
1: Que semblen amb dos. Dius, he vist un freret.
0: O amb algunes trobades joves cristianes d'aquestes.
6: Bueno, doncs per en Junqueras i tota la penya matarem el mossèn.
1: Vinga! Gas! Yes.

0: Home, això, és, això és un estribillo que s'enganxa...
1: Molt bé, a més, bé.
2: És a dos temps.
3: La mainada la canten.
0: Sí, però com que l'estribillo el talles, la primera vegada que el fas diu matarem el mossèn. Això enganya una mica, eh?
3: Sí,
0: enganya.
3: Bueno, es tracta d'enganyar, també.
0: Sí, no,
3: però és que els mossens enganyen molt, també. Home, sí, llavors es tracta de pagar-los amb la mateixa moneda.
0: Si li mires a sota la sotana, ah, i té dos nanos amagats. Ah,
2: el mossèn està escoltant, matarem, aquí matarem. Aquí.
3: Sí, sí, de vegades obre, aixeques, una, aixeques una sotana i n'hi ha 25 jugant al Twister, allà. Sí.
2: Twister Sister.
0: El teu poble encara va amb sotana pel carrer, no?
3: No, no, ja no, ja no, ja no, aquest el van fer fora. Bueno, és que aquesta és bona. Bueno, aquesta cançó va estar una mica inspirada per un fet que es va produir al meu poble. El poble es diu Cabra del Camp, és un poble molt bonic, amb gent molt bona i gent no tan bona també. Bueno, l'altre dia van...
0: Hi ha convergents o no hi ha convergents?
3: Sí, però imagina't, aquests són els bons. No, l'altre dia van fotre una batuda i van 300 policies, es van desplegar i tal, narcotràfic, van... De... Però bueno, això no és el més gros que ha passat. El més gros que ha passat és que el mossèn es dedicava a tocar la canalla.
0: Ah, sí?
3: I llavors això ens va indignar molt i vam decidir parir aquest tema.
0: Que parlo.
3: I això, curiosament, ens va apropar als Pets i al Joan Reig, que és una cosa que no haguéssim esperat mai, no?
2: Ah, perquè...
3: Perquè aquest tio era parent seu...
0: El mossèn?
3: I després, sí, era el seu cosí. I al cap d'uns anys vam veure, a través d'una cançó que vam fer parida per en Joan Reig explicant una història autobiogràfica, que ell havia estat víctima d'abusos. Els abusos els feia el capellà de Constantí i el pupil del capellà, que era el seu cosí, ocultava la situació i els hi deia als nanos que no era per tant. I llavors això va ser una mica un emmirallament que va ser, hòstia, com... quina trajectòria de merda aquesta penya.
0: Però quins depravats, no?
3: Sí,
0: tots els putos capellanots, la mare que els va.
4: Home, tant salivat i tanta història.
0: Hòstia, puta.
2: Tant salivar, clar, és que van salivar.
3: És que van salivar molt.
2: Els hi cal molta la saliva, tio.
3: Sí, sí. Un lloc l'han de fotre, no? També, tanta saliva.
2: Clar, clar. Tanta saliva, tio, dius, hòstia.
5: No ha sortit res de bo del llibre de merda aquell de la Billy, tret del nom del meu fill.
2: Bueno, és veritat, Enoch.
4: La mia
3: Enoch i Elias, vestits de sac.
2: Enoch és Enoch. Saps una cançó de Chumbawamba? Que diu Enoch is Enoch. Que vol dir ja n'hi ha prou.
5: Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou.
2: Enoch is Enoch! Li dius al teu fill quan allò?
5: Totalment, sí, sí.
2: Molt bé,
5: ja n'hi ha prou.
2: Què més?
0: No sé, que ets... Hem parlat de concert.
2: El dels Pets, què?
0: En teniu
2: algun més? Però va venir dels Pets a protestar o alguna cosa?
3: Hòstia, encara no l'hem vist per dir-li, però el dia de... Curiosament...
0: Però si fan allò de... Aquest potser hi va, que és mig mot. El que fan allà Constantí,
3: sí, tio, però...
0: el plec modernista,
3: sí.
0: No hi has anat mai?
3: El no. Megaplec modernista.
0: Jo cada any sempre penso, hi baixaràs? Perquè en l'amiga...
2: Jo crec que les fotos posen gent en Photoshop.
0: No, perquè els tres que organitzen
6: són...
0: No.
2: A mi, ja. Sí. Tenia la IA abans de que...
0: No, més doncs... o menys organitza aquest, el bateria dels Pets, sí, germana, l'Àngel de
2: Guimarà, Plenyà, l'Àngel Guimarà.
0: De Plenyà, i el Santi de València. I cada any m'ho diuen, el Santi i l'Àngel. Va, baixa un clou, i em fotria gràcia anar allà a fer unes ballaruques.
2: Ja, però has de baixar amb moto.
0: No, hi ha que van amb moto, n'hi ha
2: has
0: que...
2: Has de baixar amb Espino.
3: N'hi ha qui va a peu, hi ha qui va amb ruc,
0: sí.
3: Tothom és lliure de desplaçar-se com bonament pugui, no?
0: Sí,
3: sí. Bueno, el cas és que no hem pogut...
2: I aquí Gabilón, no?
3: No hem pogut transmetre mai aquesta història al Joan Reig, explicar-li de primera mà. Però de segona mà sí, perquè el dia del concert de la Vol, que tocaven els Trau, hi ha aquest tio, en Vidal...
0: Ah, sí,
3: que havia tocat amb els Pets.
0: Toca, no? De tant.
3: I llavors ens van dir, no sé què, tal, la cobla, ja, mossèn i tal. I, ah, per cert! I li vam explicar la història. I clar, el tio, evidentment, va flipar. I va ser un moment divertit.
2: Molt bé, tio. Sí. Ràdio Bemba. Què més?
5: Què més?
6: Què més?
2: Ah, anem a sentir una altra cançó,
0: no,
2: o què?
0: No, us vull fer una altra pregunta. Això que parlàvem ara dels concerts, teniu algun concert a la vista ara mateix?
6: Teniu algun concert a
5: la
6: vista?
5: El 10 d'octubre.
3: Sí, hi ha aquest concert.
5: El 10 d'octubre, que és un homenatge a en Hallett, el nostre amic.
0: I on t'ho feu?
5: A la Descomunal.
0: A la Desco.
5: Sí.
2: Quins grups més tocaran? Que més sapigueu?
6: Hòstia, no tinc ni idea, tio.
5: Crec que els Demencials.
3: Sí.
5: Demencials.
2: Que teniu un compartit, no?
5: Tenim un esplit sí, que està...
3: Juego Sucio.
5: La és la millor. Però...
3: Juego Sucio, que l'altre dia em vaig trobar el Vito. I m'ho va dir.
5: Juego Sucio, Mítics de Sant Andreu.
2: Quins?
3: Juego Sucio.
5: Juego Sucio.
2: Ah, vale.
3: Ho també, també.
5: Sí.
4: Es comenta...
3: Tenen una versió de Radio Futura, vull dir que bé. Però en plan clau, oi.
5: I el Loquillo, també.
3: Ah, també?
2: Ah, no. Els Corflex feien una de Ràdio Futura.
3: Veus?
4: Es comenta Guinness Boys, també, però no sé
3: Guinness Boys.
4: Com collons ho reunirem, això?
3: Ah, és que aquí hi ha un... A veure, és que això no s'ha dit, això.
4: És que això és
3: aquí hi ha un membre de Guinness Boys. Clar, en Pitu, el nostre bateria,
4: grup,
3: sí, és el bateria
4: extingit de fa molts anys, que bueno, que va marcar una època, segons diuen, però hòstia, és que ara posar-se a parlar això potser és...
5: Ei, llavors no, perquè comença a parlar...
0: Perquè estem aquí
4: per... No, collons, perquè pregunteu quins grups tocaran, doncs pues, bueno... Pues...
0: Guinness Boys.
5: Va. Bueno, Guinness Boys.
0: Sí, expliquen coses de Guinness Boys. Guinness Boys.
2: Però són molts o què? Què passa?
6: Guinness Boys, no, t'imagines? Allà amb les bombes i tal.
4: No,
2: som Guinness Boys.
4: Érem cinc, però clar, vam plegar el 2009. I les trajectòries... Pues...
0: Hi ha algú gravat que es pugui escoltar?
4: Sí, hi ha un, vam gravar un disco i tot.
0: Vau gravar un disco?
4: Sí.
2: Però ara ja faríeu bacalau, però... si us ajuntéssim.
4: Bueno,
7: com es diu el disco?
0: El pacte. És en vinil, CD, vinil, CD?
4: CD. Sí.
7: I el nou grup que tens, Pitu, tocarà o no?
4: Massa Mare.
2: És que... Massa Mare també és un grup, oi?
7: No, ell té un altre grup, a part de nosaltres.
4: Massa Mare és un grup de Nova Fornada. No, no, en sèrio.
0: I què feu?
4: Bueno, ho pongo un coi. Sí.
0: Vale.
4: Però Massa Mare. Vam començar fa un any i mig.
7: Massa
0: Mare.
7: Què feu, Pitu?
4: De Santa Coloma de Farners. Domènem Guinness Boys.
2: Moltes filles opinen que tenen massa mare, perquè
7: és molt... És feixuga.
2: En el seu cas, jo crec que és
5: massa poca mare, però...
4: Sí.
2: No, també hi ha gent que té massa poca mare, però bueno.
4: Bueno, això venia a col·lació...
2: Els nens els hi passa. Molts d'aquests ultrafeixistes són gent que no s'han sentit estimats per la seva mare.
7: Això és veritat.
2: Què més?
0: No, estava explicant una cosa.
4: No, doncs pues això venia el que preguntàveu de quins grups tocaran. Però, bueno, i a part de...
6: 10 d'octubre.
4: A part d'aquests, doncs...
0: Pues...
2: Un moment, concurs de setmana. Com es diu? Demencials o Demencials?
7: Qui ho sàpiga que truqui a...
4: O Demencials.
2: Però un moment, però no pot ser del grup. No pot ser del grup.
5: No pot ser, no pot trucar... Amb
0: no,
5: Pol.
0: Cadascú li deu dir a la seva manera. Jo dic Demencials,
2: no,
0: en català.
6: Home, som catalans o no?
5: Veure, és clar, el que deia.
2: Si fos Demencials, vam té.
5: Clar, és Demencials.
2: Si ho pronuncies en anglès, vam té.
0: Ah, no ho sé, ja no domino tant.
2: Bueno, clar, ja
0: bueno, és
5: que... Bueno, que ho diguin ells.
6: En té o no en té?
2: Ha anat a l'Oxford.
4: En anglès,
2: s'escriu
6: Demencials.
4: Ah, sí?
2: Sí. No,
5: que ho diguin ells.
0: Els quatre caps que van estar aquí,
6: sí.
0: Com es diuen? Hi ha gent que els diu Forcaps.
6: Ho fan bé, aquests, no?
2: Forcaps.
7: Tants caps, tants
6: és el qui
7: res,
6: és
7: no?
6: I algú conegut, no? Tena?
2: De Manantials.
6: Tena, no?
2: L'Aleix.
5: És com el Forest Kings, no? Que és un joc de paraules.
2: I els Intermans, el de Xerrameki i Tiquismiquis.
6: Ah, bueno, sí, sí.
2: Aquell gran italià, sí, sí. També, com es diu?
0: Que
6: resulta Serrats.
0: Marc Serrats.
2: Marc Serrats.
0: Que resulta que...
2: Marc Serrats es diu?
6: Com aquell que fa bromes.
0: Sí,
7: fot una mica de mandra.
0: A més, el bo que té, que quan va venir aquí, ens vam enterar que la seva mare viu aquí a la Roca.
6: Ah, sí?
0: I la seva estieta...
2: Massa mare.
0: És parenta de l'Eva Bertran.
6: Ell viu a Sant Joan de les Abadesses. De fet, ha vingut a fer algun concert amb els Cabrians i tal. I és un tio que no ho sembla, però té...
0: Té perill.
6: Més història de la
2: Cabrians. Toca la guitarra amb els
6: Cabrians. Va venir un dia a Castelló.
2: Què dieu, Cabrians o Cabrians?
6: Cabrians.
7: O Cabrians. Cabrians.
2: Cabrians.
7: Demencials i Cabrians.
2: Cabrians. Quan tocareu Cabrians? Ah, vau intentar-ho, eh?
6: O què?
2: Tocar Cabrians.
6: Sí, bueno, no sé qui ha dit que tenia algun parent treballant a les presons.
0: Jo, el meu cunyat és el tècnic d'esport.
2: I no us han deixat mai tocar Cabrians?
5: No, ho heu provat.
4: Un rotllo
2: ho heu provat, sí.
5: Tio,
6: jo sé que el Jaume fa molts anys va anar a tocar a la presó, allà no, a jugar a bàsquet a la presó. I ui, hi havia una penya més xunga i tal.
7: Home, no, què et sembla?
0: No, mira,
5: heu de fer un Johnny Cash, tio.
0: El meu cunyat, que va ser el tècnic d'esports, tenen un equip de futbol sala, i clar, sí. Quan juguen a fora, n'hi han que sí que poden sortir i van a jugar a fora. I clar, però quan juguen a casa són els altres equips els que venen a jugar.
6: I els bons són els que poden sortir?
0: A casa no perden mai. A casa no perden mai. I a fora jo li dic... Un dia se li va escapar un nano, van anar... Perquè ell es treu per activitats i tot això, i un dia no sé on havien anat a jugar per allà a Barcelona i van acabar de jugar i van anar a fotre un Frankfurt i n'hi va haver un que va marxar. Bueno, i el van trobar...
6: Era què vols?
5: Un sarri-sarri d'aquells.
0: Era un xaval jove i era el cumpleanys de la nòvia i li quedaven 2 mesos de condena
5: noi,
0: i al cap de 2 hores el van enganxar a casa la nòvia. Hòstia. Que li havia anat a portar un detall.
6: Hòstia, majo, majo.
0: Imagina't lo intel·ligent que era.
5: Demà...
0: I va caure un any i pico més.
7: Demà... Tot plegat per intentar fer la fuga del Carràs, no?
6: La fuga del Carràs.
5: Això hauria de treure condemna, això que va fer. Això és de...
7: Ah, tio, ja estàs, per ja sortir ja de la presó
2: ell,
7: de Mag...
2: ell ho va fer bé, que no fa bé és la llei.
7: Sortir de la presó de Magatotis i anar a casa de la nòvia a portar-li un culleret fet amb macarrons, super, tio, és que quasi que t'haurien de restar pena, tio, no afegir-te'n, no?
0: Sí, si tu mires bé, sí. Però com que saps que la justícia...
2: Cap a casa, vés amb la nòvia.
0: Però com que saps que la justícia no és així...
8: La justícia és una farsa.
0: Penses, nano, és una mica tontet.
8: És una farsa.
0: Un bon xaval.
2: La justícia només és una opinió.
8: És una opinió de rics per rics.
2: És una opinió de rics.
0: Bueno, va, aneu a tocar una altra cançó, collons.
7: Vinga, va.
2: Toquem ara. Tinc el d'allà al cul.
8: Bueno, aviam. Bé,
2: una que la que és per mi, heu fet un videoclip.
8: La que és per mi...
2: Sí. M'han dit que aquell tio de Banyoles, com es diu, en Marc Serrat, tots es diuen Marc Serres a la cultura catalana.
6: El de les ulleres de sol.
2: Sí, hòstia. En Marc Serres, Albert Serres.
6: Això, saps què li passa,
2: no? Us ha fet un vídeo, què li passa?
6: L'Albert Serra.
2: Que arrossega els ous pel terra. No sabeu una cosa de l'Albert Serra, el Marc Serres, que el tio va fer una pel·lícula superplasta sobre els Tres Reis d'Orient.
0: Totes les pel·lícules que fa són una puta merda.
2: No, n'hi ha algunes que hi ha ampolles i així.
6: Però el tio sempre explica com que tot l'altre és una merda. Sí.
2: Bueno, clar, perquè ell fa unes coses tan diferents de tothom. Bueno, total, va fer una dels Tres Reis.
5: Jo vull ser actor, ja, per dir...
0: No hi ha res pitjor en aquesta vida dins del món de la cultura que els francesos et facin cas. A la que et fan cas els francesos, ets un pesat, un notes i unes notes.
2: Super a favor, estic super a favor dels francesos. Però aquest pàjaro s'ho va currar saco, perquè va fer una pel·lícula sobre els Tres Reis, que sí, vestits com de la Festa Major. Però el tio, la cosa era, la novetat de la pel·lícula és que n'hi havia quatre. I un es va perdre pel camí. Bueno, total, que no l'anava a veure ni ser puta mare.
0: El quart era xino.
2: Bueno, era un que es va perdre, no tenia GPS. I ens resulta que el tio li van dir la sala, llavors no era tan conegut, Port Bowen amunt. I ens el tio li van dir de la sala, quan hi hagi una sessió en què no vingui ningú, traurem la pel·lícula. Què va fer el tio?
6: I anava ell cada dia.
2: Clar! I anava ell, estava allà dormint amb uns cartrons, una ampolla de Cinsano, les seves ulleres fosques, anar fumant els seus gitanes, saps?
5: Sí. No, sí, sí. Bueno, sempre amb aquest tipus de gent.
7: Jo aquest paio vaig coincidir una vegada, no cal que entri en detalls de en quin,
2: una festa mot, en quin context.
7: Mots. I el tio venia del carrer i va pujar fins a una planta número 16 sense treure's les ulleres de sol. Llavors vaig...
6: Per les escales. Va ser...
7: Pujar no, per l'ascensor, Sense treure les ulleres de sol. Llavors vaig saber que era un imbècil.
2: No has de fer res. Potser... Bueno, si vas caminant, potser si dius, puta, quina calor, entrec les ulleres.
5: Que ens ha fet un videoclip, tampoc et flipis.
2: També, home, però és un bon videoclip, eh?
6: Sí, el tio és
5: guanyo.
2: No passa res.
5: Com el pito, no passa res.
0: Són les del congelador.
2: No passa res amb els guanyos.
5: No discriminem aquí.
2: No
8: passa res.

0: Sobre es diuen, hòstia, li haurien de dir els pares que aquest tio no va,
1: no va
0: a la universitat, no, no, ni, no, no, no, ni va a enlloc, ni hòstia.
2: S'ha quedat enganxat als llençols.
0: És un xaval raret.
2: S'ha quedat enganxat als llençols.
0: No sé ni què està estudiant, eh?
3: Bueno, massa mare, una altra cosa.
2: Massa mare, massa mare.
4: Hòstia, no sé com, sempre està acaba sortint aquest nom a tot arreu.
2: Eh? Bueno, és que el de les mares, tio, clar, tots tenim problemes, tio.
4: No, és que mares, si us expliqués la història, o sigui...
2: Va, explica-la.
0: Explica,
4: eh? No, ei, bueno, pues, rato, eh? Per allà al poble...
0: Quin poble? Digues el poble.
4: Santa Coloma de Farners.
0: De Farners.
4: Doncs...
0: Hòstia, allà hi havia un jugador del Barça, que havia sigut del Barça, com es deia aquell? No, Fradera? Com es deia?
4: Fradera, sí.
5: Saber qui és d'allà, també. És
4: segon entrenador.
0: Bueno, però a la seva
4: època va ser... Guardiola, Manchester City, tot. Va estar
0: molts anys.
5: Qui és d'allà, de Santa Coloma de Farners? Aquelles, les de Flors Maria,
2: En sèrio?
5: Sí. Són amigues.
3: Són de Santa Coloma, tio.
5: Sí.
3: Pensava que eren de Badajoz o d'algun
5: lloc. No,
2: són catalanes.
1: No sé ni què és.
5: No, són de...
3: És com un grup catòlic fonamentalista.
0: La sèrie aquella.
3: Ah, no són catalanes. És rotllo evangelista.
2: No sé si són...
0: Com es diu la sèrie aquella?
5: La...
2: Dies Irae.
3: Dios de Irán.
0: Diuen no sé què.
5: La elegida.
2: El dios de Irán.
0: Albert
2: Pla, no?
1: Què fa l'Albert
0: Pla? Albert Pla representa que és el padrastre d'aquestes noies.
2: Però el que és més bo és que es van separar el grup i els grups que han anat sortint encara són més bons.
3: O sigui, van
5: molt
3: propagant la paraula.
0: Per si van anar al Primavera Sound o en un lloc...
4: Màxima difusió.
2: No, un moment. Al Primavera Sound va anar el grup fake. O sigui, el grup que surt en el...
0: A la sèrie,
2: que no són les autèntiques.
5: Ah, les autèntiques no... Nosaltres amb les autèntiques.
2: S'han de reunir, tio. Podríeu fer un split?
5: Sí. Bueno, jo pagaria.
2: Ah, explica-ho de la massa mare. Que
5: massa,
2: no
5: mare, massa mare.
4: Sí, no, bueno, pues el cas és que no sé com ha anat la història, però el nom aquest ha causat sensació pel poble i ara tothom parla de massa mare allà. I quan tocareu i el cantant treballa en una botiga de flors... I quan fan un vídeo de promoció de la botiga de flors, però la gent comenta, massa mare, i ens veuen pel carrer, ei, què, massa mare, quan toqueu? I bueno, pues,
2: és una mica Marvel, no? També la mare de la massa.
4: Aprofito per dir que per la festa de Ratafia, massa mare tocarà.
0: Oh,
4: Santa Coloma Farners, el segon moment, cap de setmana de novembre.
2: I tota la penya aquesta que heu causat aquest hype... Espero que els de Sabeu a saco, no? O no?
4: Què?
2: Que els de Sabeu, que quedin super decepcionats. No?
4: No podem.
2: Nosaltres no podeu. Us faran fora
4: no podem decebre ningú.
2: Us faran fora de la floristeria.
4: No, ens hem... Perquè primerament no ens podem decebre ni a nosaltres mateixos.
2: Però tu pots decebre els altres sense decebre't a tu mateix.
4: Bueno, els altres ja saben el que hi ha.
0: Escolta una cosa, ara que estem aquí. La segona cançó no l'han pas tocat, no?
4: No.
3: Pues
4: he de dir...
0: Aneu a tocar la puta cançó.
4: He de dir... Només diré una cosa. Només
2: perquè ha sortit el tema Albert Serra i aquí tothom té anècdotes amb l'Albert Serra. És com el mossèn del poble.
4: L'únic que puc dir de la cançó que sonarà ara és que és la meva preferida de la cobla. Doncs
0: pues vinga, aneu-la a tocar ja d'una puta vegada.
4: Som-hi.
5: Som-hi, va.
2: Som-hi.
5: Aixeca't.

0: Perquè... Sí, aquesta cançó es diu Ja són aquí. Tracta d'una hipotètica invasió extraterrestre.
1: No es menciona en cap moment que siguin marcianos, eh? Que és a lliure interpretació.
2: Precisament és la gràcia, no?
3: Els Ressentidos tenen un disco, que ja estan aquí.
0: Ja són aquí, no parla...
4: Però arriben per bé o per mal?
0: No, per mal.
5: Sempre per mal, mal, mal.
2: Per extingir l'espècie.
4: No és allò que vinguin aquí i digui, va, tothom...
1: No, ben...
3: Eh, mira, ara que parlem de marcianos, vull recomanar una pel·li que es diu L'Empire, d'en Bruno Dumont, que és franxuti, i em fa gràcia perquè just el que has dit avui, allà a Filmin la gent deixa comentaris i hi ha un que diu
0: massa mare,
3: no, diu, esto es una puta mierda, esto es una puta mierda, los franceses haciendo humor y ciencia ficción es como si a un chino le dices que te haga una paella, esto es una mierda, i ens diu los únicos comentarios, i això m'ha fet sospitar que no ho hagis escrit tu, los únicos comentarios buenos positivos de la película que hay aquí, diu, los han hecho catalanes, que son iguales de subnormales que los franceses, sus primos hermanos tíos. I jo dic, que triomfal. Això és dirigido, aquesta ressenya, directe al dirigido por. Directe al dirigido por.
2: Ara resultarà que els catalans són francòfils, tio.
3: Sí, pues clar.
1: A veure, el timbaler del Julio Nera, tio.
4: Jo no sé la vostra
3: època.
4: Pues
3: jo soc francòfil.
1: Tant de bo haguéssim passat al francès.
4: Jo no vaig ser mai anglès.
2: Però no perquè et vingués de gust, sinó perquè t'obligaven a fer francès.
4: Feies francès perquè tenies aquí al costat França.
3: Jo soc usaròfil.
2: I perquè era la llengua de prestigi internacional.
4: El que sigui, no ho sé.
3: Un moment, un moment, un moment. Aviam, qui ha inventat el segle de les llums? Qui ha inventat la il·lustració? Qui ha inventat els diccionaris? Qui ha inventat l'internet? Qui ha inventat la bomba atòmica?
1: Aquesta penya va tallar.
3: Els francesos, els putos francesos. No hi ha cap nació que hagi fotut tanta feina a nivell humà i civilitzatori com pel benestar de la gent que ha inventat la Comuna de París.
1: Sí, sí.
3: Els austríacs,
1: però
3: no senyors.
1: Però parlen raro, també. Se'n parla
4: boca. No, bueno, jo diferenciaria entre...
3: Què ha inventat l'enciamada?
4: No.
2: Els mallorquins.
3: No, diu...
4: Alto.
3: No, això no cola.
4: La forma parla.
3: No. Cardedeu, què?
4: Que s'ha de diferenciar dintre de França entre
3: l'acordeon,
4: entre els francesos i els parisins.
3: Ah, bueno.
1: Ah, bé,
4: són dos diferents.
3: Subespècies.
4: Espècies.
0: Quins són els pitjors?
4: Parisins són els pitjors. Sí. Parisiers és...
6: Le Parisien.
2: No, però a França en general...
0: Però,
2: no,
0: però el rotllo que...
2: Déu ni duret, eh?
0: Els catalans de Perpinyà, en Pere Codunyan sí. i tal, votant en massa, tio. Sí, sí, la filla de Le Pen, tio. Sí, sí. Hòstia, és una mica llestipa.
2: Bueno, però si...
3: Una cosa,
2: són els gitanos els que volen...
3: La setmana passada vam tenir els Hirsut i que els Assac tenen una cançó parlant d'en Pere Codunyac, tenen una cançó supermítica i l'altre dia no sé per què em va sortir el vídeo i em vaig partir el puto cul perquè és un temazo.
4: No, és que hi va estar-hi molts anys i crec que el van fer fora de TV3, encara no sabem ben bé per què,
3: per algú del Codunyac,
4: i és la conya,
3: el van enganxar amb les mans al Codunyac,
4: i és la conya que tenim el Robert i jo des de fa anys amb el del Pere Codunyac. Perquè va estar molts anys que feia.
3: Bueno, però no, no, i diu allà, no el poden fer fora.
2: Si no m'equivoco, es va encarregar la es va encarregar directament la corresponsalia de la Catalunya Nord.
4: Sí, ara hi va la tia aquella que es va canviant de Noraca a la Roseta Pioles, que fa
3: Puigcerdà,
4: tota aquesta zona, que sempre, fixa-t'hi, té més anoracs, va cagar com Déu.
2: Bueno, clar, està allà a les muntanyes.
0: Igual li deixen, eh? Igual li deixen.
4: Hòstia, no
3: sé.
4: Ja
3: passa algú per allà, deixa'm l'anorac.
4: El Pere Codunyac era dels que es fotia uns peus de porc per esmorzar i aquesta és el que es va canviant d'anoracs cada dia. En això s'ha convertit TV3.
1: És un bon... Amb
3: un aparador d'anoracs. D'anoracs. Per indis. A més, vull dir, a qui ens volen fer creure que algú necessita un anorac avui en dia amb la calor que farà, que cada vegada la cosa serà més infernal.
1: Sí, sí,
3: vull dir, és una peça de vestir que ha passat a la història.
4: Parlant de guenyos, el corresponsal de TV3 d'Argentina també és guenyo. Com se diu aquell, el petitet aquell?
3: N'hi ha un que té la cara mig paralitzada.
4: No, és una tia, no?
3: Un que té la cara mig paralitzada, qui és aquest? Aquest està a Amèrica, moltes vegades.
4: És una tia.
3: No.
4: Sí, és
2: una tia. Ai, retransmet des d'Argentina, però sempre té un ull posat argentona, no?
4: Argentona, sí, aquell.
2: Ja passa.
3: Argentoners.
4: Aquell, passi el que passi a Sud-amèrica, ell des de Buenos Aires... Ho controla tot.
1: Tot d'Amèrica.
3: Això dels Cabrians, que tenen un grup que es diuen Cabrians per el barri de la Cabra, d'allà de Mataró, sí. Trobo que un grup d'argentones podrien dir argentoners, com undertoners. Undertoners. Undertoners.
1: Argentoners.
5: També hi ha rocafondians.
3: Rocafondians.
0: Han vingut també, no?
3: Han vingut.
4: També. A més, mola el que fan els rocafondians perquè normalment és al revés.
0: Exacte.
4: Grups de reggae i ska que fan versions de punk, punk rock, i aquest és el contrari, no? Que mola molt.
7: Sí, sí, sí.
3: Molt bé, què més, tios?
4: Bueno, anem a tocar un altre, perquè la gent llavors diu, hòstia, és que xerreu
3: només
4: molt.
3: Només xerreu. Sí, ja jo el que us volia dir una cosa només molt curta, de la pel·li aquesta de l'Empire, que ve de Marcianos, perquè és com la Marcianos, com la pel·lícula.
0: Però venen per bé o per mal?
3: No, aquí està la cosa, que és que una mica, una de les tesis de la pel·lícula és que els humans... No té, no, en els humans no existeix ni el bé ni el mal, o sigui, prou de feina tenim en ser els pobres subnormals que som tots, en anar-nos arrossegant la nostra puta trista babaia per la terra, saps? I llavors aquest tio diu que el bé i el mal són coses que s'han inventat els marcianos, que venen de més enllà, que són gent que tenen tecnologia, i és la tecnologia la que crea el bé i el mal, ok? Ojo. Perquè crea la diferència. Amb tot és una puta comèdia. A tu no t'agradarà gens, et posaràs molt nerviós. No. Perquè sembla Flash Gordon, però...
4: Jo les pel·lícules que tenen o terror o fantàstiques, no.
3: No t'agraden.
4: A mi m'agraden pel·lícules que parlin de coses...
3: Però el dolent és com una bossa d'escombraries que parla del revés. Són coses molt divertides. Les naus són inspirades en el Palau... En el Palau, Robert, el Palau Robert, sí. No, el Palau de Versalles, o la catedral de no sé què, són com trossos de contraforts de la catedral gòtica de no sé on, i són com nou especials. Tot estèticament està bé, el que passa que, bueno, per veure aquesta puta pel·li, uah, tornes boig. Bueno, què més? Aneu a mirar l'Empire. Si dureu més de 10 minuts, us pago uns conguitos.
4: Està filming, dius?
3: Ui!
4: Ui,
3: ui, monsieur! Bonjour, la société!
4: El millor que hi ha
3: filming...
4: El millor que hi ha filmin és la sèrie Bràssic. Ja està, punto.
3: Bràssic!
2: Hòstia, aquesta és bona, tio.
3: Bràssic d'Amèrica o Bràssic Turquia?
4: Bràssic, Bràssic, Bràssic... Bràssic.
3: Bràssic.
4: Bràssic de
3: poble. Bràssic. Bràssic. Bràssic, massa mare.
4: Bràssic de gitànic.
2: Bràssic de gitànic.
3: Bràssic, massa mare.
4: Com deia el Capri.
8: No? Això no anava de la cobla?
4: A Bràssic, que vostè jo no es tornava a veure mai més.
3: Estem a la merda, eh? Anem a sentir una cançó, perquè ara ja...
8: No, quan els hi, quan els hi parli als nois...
3: Ens passem de graciosos.
8: Hauran d'escoltar aquesta entrevista.
2: Què toquem, què toquem ara?
1: Ja sona aquí.
3: No, Coragre, Coragre.
0: Oh, Coragre.
2: Coragre, vinga, va. Hòstia, sort que hi ha
8: un fet d'Albert Domínguez.
0: Coragre, és Coragre.
4: Anem a escoltar i després...
3: Teniu molt Coragre o no?
0: Hòstia,
2: obri dos.
4: Anem a escoltar-la, però llavors ens oblidem. Va, Coragre.

0: gallo.
1: Coragre,
2: què
3: passa al coragre?
4: Què feu pel coragre?
0: Hòstia, jo tinc molt...
4: Plàtans, no? Plàtans.
0: Melancolia, melancolia, melancolia sistèmica, no? Melancolia lenta. Us fa mal el cor?
3: Sí.
0: De la merda de vida que porteu?
3: Tanta merda.
5: Bueno, és que al final, jo... tio, la postmodernitat és un coragre permanent, no? Jo no, és una insatisfacció, no? I una cosa que dius, hòstia, ni un tros d'all a l'amanida, és quina pena, no?
3: Jo no entenia fins allò que va fer aquest tema, jo no entenia, de cop i volta vaig començar a tenir coragre per tot, tio.
5: És que sí, per culpa de la cançó vas començar a tenir coragre, tio, hòstia.
0: Et parlen de coses i ja l'has cagat. Jo vaig currar amb una fàbrica de sabons amb un vell que tenia pèls a les orelles i vaig dir, ojalà no tingués pèls a les orelles.
5: Patapam.
0: Mireu quin d'allò. Hòstia puta. Quin Amazones.
5: Jo pensava que venies amb el hàmster aquí com els pirates, no, amb el lloro, tio.
0: amb una pell de llúdriga. No, per res, tio, que estic... I moltes coses són així, eh?
3: Se'n parla prou, tio.
0: Un dia vaig cantar en un lloc i un tio em diu, oh, no et fa mal la cadera amb el que et bellugues? I a partir d'aquell dia...
4: Hòstia.
3: Pam.
0: Mal a la cadera, tio.
5: Escolta, jo per fer-vos passar el coragre us he portat una ampolla de vi.
0: Parlem de vi.
5: Que no sé si, no sé si és per...
0: Va ser tu o Lluís Llach?
5: No sé si és per combatre el coragre o per potenciar-lo, però bueno, jo què sé, jo us dono l'ampolla de vi, us la foteu, si us fa coragre...
0: Això d'Estrella Dorada s'ha copiat una mica el rotllo... El rotllo de l'etiqueta al barà.
5: És que són uns...
0: S'ha copiat Estrella Dorada, sí. No, de tu?
6: El rotllo etiqueta quina, premium.
1: Quina producció de vi tens?
5: No, això foto...
1: D'ampolles poc... Quantes en fots?
5: Ara estem una producció al voltant de les 1.000 ampolles.
1: 1.000 ampolles.
5: Clar, perquè som tots molts festecs salvatges. És igual, aquí això no hem vingut a parlar d'això.
1: Sí,
5: és...
1: hem vingut a parlar
6: d'això. Sí, tampoc hem vingut a parlar amb sa mare i mira...
0: Però mira, sa mare està molant, està batant.
4: Explica'm una mica.
1: Saps el refrany aquest?
6: Parla del bisó.
1: Després de mort ni vinya ni hort.
5: Veus?
0: Sí.
1: No el coneixies.
5: Aquesta no la sabia, tio.
1: Pues m'hi vaig una samarreta amb això.
5: Hòstia, doncs me'n guarda'm en una.
1: Després de mort ni vinya ni hort.
5: M'agrada. Guarda'm en una.
1: L'avi tenia un hort, perquè aquí som denominació origen a l'ella.
5: Sí, clar, clar.
1: I aquí dalt l'avi Badó tenia una vinya.
5: Que tenia pansa blanca.
1: No, sí, tenia... feien... vi blanc, però fotíem per consum propi, era petita. Però ho deuen comprar tots els de l'ella, i aquí a baix a la carretera Vall d'Ariol hi ha aquests, com se diuen, aquests que foten també cava.
0: Sí,
1: les vinyes, unes
0: raïmat.
5: Alta l'ella, no?
1: No.
5: Perxet.
1: Els de Perxet estan aquí a la roca. Aquí a la
0: tenien carretera. Un grup de música infantil.
5: Sí, te deseen tus amigos de Perxet, no? Te deseen tus amigos de Perxet.
0: Eres skinhead, toca com Perxet. No, però hi ha una cançó...
1: Això sempre ho cantava en Pere Camps.
0: Ho canten. Te desean tus colegas los skins.
1: Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz.
0: Te desean tus amigos los skins.
6: Encara es canta, encara es canta.
0: Jo ho he sentit, es canta, no?
5: Bueno, doncs el vinatxo aquest el foto allà a la Casa Pairal.
0: És com els anys i anys de la comunitat.
5: A la Casa Pairal familiar, que és on vam gravar el segon disc, el disc negre.
1: Aquest que sona tan bé.
5: Sí, exacte.
0: Va vindre
3: els dos temes.
5: Va vindre el Phil Spector o el Bud Spencer.
4: Ah, això.
3: Correcte.
4: Mira, en aquest sentit, ara una mica de... com es diu?
3: Parlem del nostre una mica.
4: Tribuna d'opinió, vale? O sigui, com bé sabeu, jo vinc de... he tocat durant molts anys amb els Cabrians i tal... Jo el primer disco que vam gravar amb els Cabrians, que crec que va ser 2002-2003, hi havia un tio que portava una taula que no parava de repetir que aquella taula valia 2 milions de peles. Sí. Vale? Llavors, la gran història de la taula, no gasteu cinta, els viejos del lugar, sí, ja sabeu de què va. Bueno, amb el rotllo del punk gastes poca cinta, no? Però...
1: No, bueno, sí, també, però vull dir, abans, avui en dia amb lo digital,
4: això.
1: Ja fas més trampes que Déu.
4: I llavors...
1: En aquella època, tocar els discos de Budallà amb els primers, tots junts, i amb una cinta, i si algú la cagava torna a tocar.
4: Nosaltres vam fer això amb el primer disco, va ser la gran història i tal. Després, segon disco de Cabrians, 3 anys per treure'l, perquè fotien allò els micros per sota els plats de la bateria, per dalt o per sota i tal. Bueno, jo em vaig acabar fins als collons d'això. Yeah. Vale? Quan vam fer el primer disco, el primer EP de la Copla, que el Jaume Quadrada, Mr. Freak, tenia i té un estudi a casa seva i tal,
3: la clau.
4: Pues ho vam anar a gravar allà.
3: Va estar molt divertit, amb ampolls
4: amb Eduard Polls
3: que ens va fer un saxo a una cançó.
1: També surt en l'últim LP dels Tombi, també va venir en Pep,
4: sí.
1: En Pol i el
4: Choni. Bueno, el cas és que ja quan, quan vam començar a fer bolos i tal i ens pagaven algú de pasta i així, vam dir, hòstia, comprem equip i ho fem nosaltres, això no ha de ser tan difícil.
3: Bueno, i ens vam
4: liar ens vam, la... Sí, vam anar un cap de setmana allà a Cabra del Camp i vam gravar el segon, el que fou el segon ET de...
5: El Diginegre.
1: Queden còpies, queden còpies.
4: Queden còpies.
5: Algú, queda alguna còpia.
1: Si us poden escriure per demanar còpies. Que gent que escolti el programa...
0: Ah, on us escriuen?
1: M'agradaria tenir...
0: Ara, Instagram.
6: Ara que 16 anys després tenim Instagram.
0: S'ha reactivat, s'ha reactivat.
1: Us he etiquetat, sou els de la Copla FD...
0: Sí, sí, és aquest. FDP, què vol dir?
5: Sí, apartado de correos.
3: Això és una cosa que potser molta gent no ho sap. El nom real de... del nostre grup és la Cobla Fills de Puta. El que passa que...
1: Era molt llarg.
3: Sí, era massa llarg i quan vam fer el primer EP ho vam reduir a la Cobla perquè ja érem com una institució, no?
0: Però la Cobla com a Fills de Puta o la Cobla Fills de Puta?
4: No, la Cobla Fills de Puta com la Cobla Salvatana.
3: Sí,
4: vale? O sigui, la Cobla Fills de Puta. O també la Cobla...
0: La Cobla Massa Mare.
4: Exacte.
5: Bueno, lo del disco aquest era com... No sé si era un... Si realment ens
0: pues
5: ho
0: crec. Està bé la Cobla Fills de Puta. Tot
3: mola dia. Més, no?
0: Bueno, és graciós.
5: Està bé. Però no sé si era...
0: Que us haguessin acabat dient la Cobla igualment.
3: Sí.
4: No?
5: Sí. 100%.
4: O els Fills de Puta.
5: Lo del disco aquest no sé si era un intent de justificació, realment ens ho creiem, que les parets de pedra donaven un bon so a la gravació.
0: No ressonaven.
5: Segons el tio que ho va mesclar, allò era una puta merda.
3: També,
5: això és,
3: també
5: això està claríssim.
3: Hi ha un punt de friqui de que volíem viure l'experiència d'un cap de setmana gravant, no? Com a...
1: Rolling Stones.
3: Exacte.
6: I la vam viure.
4: I però bueno,
1: això és el que compta.
3: Ens vam drogar molt bé, ens vam...
0: Sí, sí, la pedra no va bé. Sempre són de fusta els estudis, és veritat, no?
5: Bueno, la pedra va bé pels callos dels peus.
4: Aquestes... De
0: o de matalàs, no són? Rollo habitació sí. Colxada, te'n vas a Sant Boi.
4: Sí.
0: Allà graven molts grups ara.
4: És que, de fet, bueno, clar, tant el tema aquest de l'acústica és un tema a part.
6: Aquells matalassos de llana.
4: Teníem un... Nosaltres teníem un, teníem un local d'assaig a Barcelona,
3: El Hitsville,
4: ara és una vivenda. Ara és una infravivenda merdosa.
3: On vam gravar la cinta.
5: Ara és un Airbnb.
3: De sentència.
4: Sí. Llavors el era un local, bueno, un local xungo i allò ple de coloms, ple de merda i tal, però ple de merda d'allò,
0: Tonelades.
4: I llavors, vam aconseguir, resulta que vam dir, això hem d'insonoritzar-ho, perquè la dona que ens llogava, que, com es deia, senyora Lola?
5: La senyora Lola, en bo descansi.
4: La senyora Lola
3: era,
4: no, sorda com una tàpia i vivia al costat.
0: Ah,
4: i aquella dona, hòstia,
3: fantàstic.
4: Tot li estava
3: tot
4: bé.
3: Li estava bé, sí,
4: tot li estava bé. Però resulta que des de dos cantonades més avall
0: se
4: sentia tot.
0: No s'hi estava.
4: Llavors vam aconseguir una... Bueno, vam aconseguir molts quilos d'un material que és el que posen en els aeroports per insonoritzar...
5: O això ens van dir.
4: O això ens van dir. I bueno, vam estar dies allà clavant planxes i tal. I quan vam acabar, tio, resulta que fotia el mateix soroll des de fora.
5: O més, no, o més.
0: Això és perquè els vau clavar al revés. Els vau clavar al revés.
3: Vam amplificar, sí, sí. Encara.
4: I llavors, bueno, pues això, vam tenir la sort durant uns quants
0: això
4: anys.
0: Això del rotllo aquest de... petardos o gossos, ara que parles de sort.
4: Ui!
0: A favor de qui esteu?
5: Ja? Els petardos sempre,
4: petardos,
5: tio.
4: Petardos sempre.
5: Petardos, no els has d'alimentar.
0: I tu?
1: A mi m'és igual.
0: Tu tens un gos?
1: Una gossa.
0: I què?
1: No li foten ni puto cas als petardos.
4: Home, veus? Si li ensenyes al gos que els petardos no passa res,
1: no passa res.
4: Quin problema
0: si
4: hi ha?
0: Si li ensenyes a tirar xinos...
1: No, és que està clar. Sí, nosaltres el vam adoptar i el Ferran, quan, que és el tio de la protectora, ja ho va dir, diu, tots els gossos que passen aquí per la protectora, el primer que fem és educar-los perquè no li
4: facin... Amb un llibre, no ho fan?
1: No sé com ho foten.
4: Jo tenia un conegut que ho feia amb una enciclopèdia d'aquestes, feia bum a davant de la cara del gos.
0: Clar, però això hi ha tants gossos que
1: no llegeixen.
0: La gent està llançant les enciclopèdies.
4: Exacte.
0: Per culpa
4: ara amb internet...
3: La gent està acostumada a ensinistrar els gossos amb soroll i així, clar... Qualsevol cosa...
1: Bueno, doncs la meva, la meva gossa de Nissim Muta, vull dir, no...
0: Si ho fan amb un llibre, doncs tota aquesta penya que es queixa que el gos d'allò, potser no té llibres a casa.
4: Pot ser.
0: Perquè la caixa ja no en dona, també.
5: Nosaltres estem molt en contra de la gent que estan més a favor dels gossos que de les persones, això ho hem de dir.
0: Ja.
5: Com a mínim hauríem d'estar al mateix nivell.
0: No, a mi m'és igual, és un tema que me la porta fluixa, vull dir que a mi me la porta...
5: A veure, vull dir, és possible que...
1: Com a senyor gran de 61 anys, us puc dir que... fa molta companyia.
5: No, i tant que fa... Segur. No, no, i segur jo que hi ha gossos...
1: Jordi casa seva, que té dos crios, doncs sí, ja té altra feina. Que està
4: també fan companyia, però...
0: Sí, és veritat.
1: No, perquè teniu altra feina. Jo, en canvi, i la Sara estem sols allà a casa, doncs... Pues, des de fa 3 anys...
4: Home, veient el teu gos es pot confirmar aquella que diu que els gossos s'acaben assemblant als seus amos, perquè ah, també...
5: És un panxa content, aquesta bèstia,
1: Bueno, però és que ja... Clar, jo quan veig xavals d'aquests joves que van amb aquests gossos perillosos i tot això...
0: Jo però ara ja no van amb gossos, ara ja no es porta tant, no?
1: Hòstia que no, nen. Jo per allà... Ja al fin...
0: Hi havia una època que era molt més
4: bèstia. Vas al Pipicant, Jordi, o què?
1: No, no, no, aquí a la Roca no hi ha Pipicant. Vull dir, jo surto de casa i a 300 metres ja tinc... Clar.
4: Però vull dir que no,
1: zones,
4: no et fa servir com a...
0: Aquí viu bé, una animada que anava, sorties pel carrer i tot era... Odi,
4: allà,
0: no,
4: a la ciutat... Sí. Ho fan sí, servir la gent com a eina de confraternització. Ja,
1: no, no, no, jo me'n vaig cap allà, cap als camps i tal, allà al riu, allà es banya la gossa i tal. Però a vegades em trobo gent passejar, perquè llavors allà la deixo anar i allà va el seu rotllo i tal. Sí. Però em trobo penya d'aquesta jove, que quan els veig amb gossos d'aquests, així, races d'aquestes...
4: Quillos, quillos.
1: Quillos d'aquests, ja ho podem dir-ho. Penso, i agafo, lligo la ca i dic, tu, anem una mica cap allà, que no saps sí, mai... A l'amo, més que res.
4: Sí, sí, el problema no és el gos. És
5: el problema jo crec és que...
1: El moliner, que viu aquí...
0: En té un de molt lleig.
1: En té un d'aquests de creu una mala hòstia i el tio el porta pel carrer amb el morrió obligatori però fa com els que porten el casco al braç. Li porta tret. Dic, ja, nen.
3: Bueno.
5: De què serveix, no?
1: De què serveix.
0: Que casco foti-lo.
5: Però vivim en un món d'extrems perquè o tens un gos perillós d'aquests que foten... Que foten... Besarda de dir a veure què et fotrà... O l'altre extrem són aquells gossos d'en plan Xavier Cugat que dius, a veure, on anirem a parar? Que no et poden haver gossos normals.
0: Aquests et foten unes estimulacions anals bones,
5: els petits són... Bueno, els agrada llepar, ves.
0: Lleven totes les glàndules.
1: Vale, deixem estar el gossos.
0: No, per cert, que també, no, perquè em fa gràcia que també, que a vegades dius, hòstia, quin tema més novedós, no, això dels gossos i tal i qual. Doncs a l'any 250, abans de Crist, ja hi ha testimoni de que arriben uns ricatxos de Tràcia a Roma portant un gos allà amb un carretó i un romà d'allà diu, què passa, que allà a Tràcia les dones no pareixen nens? Perquè veieu que
4: mira,
0: sempre la gent ho relaciona amb això,
5: la crisi demogràfica
0: relaciona també de que la gent té gossos perquè no té fills o perquè
1: bueno,
0: no,
1: és veritat, una mica
0: és veritat, és veritat o no?
1: Sí, fa poc no se'm te llegia que no sé si era pues, Barcelona o Madrid.
0: No cal que tingueu fills, tampoc que, ni fills ni gossos, saps?
1: Que això, que
5: sí, ha, ni fills ni gossos és un tema.
1: Que nens o alguna cosa, no sé quina
0: clar, és. Clar. Sí, a part que hi ha un col·lega, el Pepe Lancita, sempre diu, si hi ha punquis hi ha gossos, si hi ha hippies hi ha nens. Pues, si no hi haguessin ni fills ni gossos, no hi haurien ni punquis ni hippies. Oh. Imagina't quin món
1: viuríem.
0: Quin món més maco. Quin món més maco, tot gent de la Roca. Només hi hauria gent de la Roca tocant el timbal. Bueno, va, què més?
5: I sense seguir, sense deixar de parlar de...
0: Mare i gent de la Roca.
5: Sense deixar de parlar de fauna.
0: Sí.
5: Això que deia fa un moment el Jordi, que en el local aquest que teníem al carrer Llacuna del Poblenou de Barcelona, hi havia una puta plaga de coloms que era per tornar-se boig.
4: Coloms dels xumbos.
5: No, coloms mutants, sidosos.
6: D'aquells amb botes de puntera de
0: perla. Però les cotorretes aquestes caguen una cosa que no te la pots... No la pots...
5: No te la pots menjar, no.
0: No te la pots deixar. Una mena que és color fantasia entre groc, fosfi, blanc i gris.
5: És umami. És umami.
0: No ho treus, allò. No ho treus de cap manera. Jo abans amb la tapa del CD... Visc els CDs, perquè podies amb la tapa fer... Podies
5: fer aquestes coses,
0: caques...
5: Sí.
0: Ara no pots, tio.
6: Moltes coses es poden fer amb
5: la... El cas és que aquests coloms, mutants, fills de puta, assassins, ens van, masses, van inspirar, van inspirar una cançó, que és la cançó que tocarem a continuació.
1: Ara que l'Albert viu...
3: Ara que vius a Sant Celoni, ojo als
0: estudiants. Anem
1: a sentir la pell i llavors parlem de coloms.
0: Sí, perquè aquí tothom cridant, tothom parlant alhora, però què us penseu que és això? Un programa de TV3? Va?

0: Chappell.
1: Explica-la ara.
0: Aviam.
2: No, aquesta cançó va venir una mica inspirada per l'amenaça letal que suposava la columbofília local. Vam ser envaïts per una colònia de
3: colons. Allà vam dir, això és la mort nostra, ja.
1: Jo crec que s'ha de tornar a la columbofília, perquè molta gent, o sigui, no pots parlar per telèfon, no pots enviar SMS, no pot, o sigui, està tot controlat. Florentino Pérez, escolta, fins a l'última de les teves coses, saps? Florentino Pérez,
4: ara que parles
1: de neonazis, doncs columbofília, nano.
4: Sí, sí. No, no.
1: Passa'm speed i bombes.
2: I va haver un, com un, hi va haver un repunt de la columbofília, però no va
4: esperar. És una modalitat esportiva i allà ho hem esmorzat a Sant Ignès de la República.
1: Ah, sí?
4: Hi ha un club de columbofília d'aquests i els pinten de colors. Van presentar el projecte allà.
1: Els anellen.
4: Esports, no, i els pinten.
1: Però la bandera d'Espanya, segur.
5: L'Ajuntament de la Roca dona pasta a aquesta penya.
4: Sí, sí.
3: Hòstia, podríem haver fet pasta.
2: Potser per això ho fan.
4: I ells consideren que és... una, bueno, la tenim, home, com a entitat esportiva.
1: Jo ho veig, home, jo ho veig.
2: És un esport molt exigent, eh?
1: Sí, sí. Els pinten amb sanefes del Miró.
4: No, els, amb, que per diferenciar...
1: un colom amb una sanefa del Miró?
4: Diferenciar un colom de l'altre, doncs els pinten i tal.
2: Nosaltres, un lloc on anàvem, un bar que va ser durant molt de temps la nostra segona casa.
3: Una salutació aquí, era... qualsevol que hagi estat al Bar Laila, sí. Perquè...
1: Bar Laila?
2: El Bar Laila.
4: Poble Nou? Poble Nou.
2: No, gràcies. El carrer Congost.
0: Carrer Congost.
2: Un bar regentat pel nostre amic Edu Maitel. I a davant hi havia...
4: Maitel, per tots els de Maitels.
2: Sí, una mica. Vindria a ser això.
1: Tots són d'ells, no?
2: A davant hi havia el Club Columbòfil de la Vila de Gràcia o de Barcelona, sí, no sé què.
4: Pues deuen competir.
2: Sempre hi havia la persiana o abaixada del tot o fins la meitat. No sé, hi havia com...
5: Espit i bombes.
2: Sí. Espit i bombes. Jo crec que la cosa apunta cap aquí.
4: Mira, ja teniu títol per una propera cançó. Espit i bombes.
1: Espit i bombes.
0: Ojalà fem una propera cançó.
1: Espit i collons, en comptes d'espit i collons, espit i collons, espit i bombes. Sí, o anem cap a l'Espit i Bombes o anem cap a la indústria.
4: On t'assegeu? Així que un és de l'Hospitalet, l'altre de Farners, l'altre de Sant Celoni.
3: Bona pregunta.
4: Tu de Cabra.
5: A Sant Adrià.
1: Tu de Cabra ets el típic... De quina comarca? Perquè moltes vegades vas com el típic comarquí que va a Barcelona i es vesteix modern.
2: No, jo soc...
1: Tu vius a Cabra del Camp?
2: No, jo visc a Barcelona entre setmana i el cap de setmana me'n vaig a Cabra...
1: Però
2: a treballar
1: quina comarca,
2: el tros.
1: A quina comarca,
2: vosaltres som
1: els de quina comarca són més escarosos a l'hora d'acomodar-se a les directrius hipsters de Barcelona?
4: Osona.
1: Osona, no?
4: Jo crec que sí. No?
5: Sí.
2: Hòstia, el gironès, déu-n'hi-do.
4: Gironès, també.
1: Andorranos, també, déu-n'hi-do.
5: Però no és una comarca, Andorra.
4: Però osonencs, déu-n'hi-do, eh?
1: Fascina, estan molt fascinats,
4: molt
1: no?
4: Molt fascinats.
5: Bueno, i empordanesos, també.
4: Empordanesos, també. Sí,
1: bueno, i de Lleida, però el de Lleida, com que ho fan tota
4: la seva... No, els de Lleida són
1: bona gent.
5: Bueno, jo faci... mira, allà on hi hagi duros...
0: Jo afegiria...
1: Ja ridícul.
0: Jo afegiria...
1: Hi ha duros, ja ridícul.
0: Els mallorquins, també.
1: Ui!
4: Mallorquins, ué, també.
1: Sí, és veritat, importants, eh?
2: Una plaga important, eh?
1: Una plaga important de hipsters, d'allò, eh?
0: Sí, sí.
1: Moltes vegades dius, són de Manchester, perquè els escoltes i no s'entén res. I no, mallorquins.
4: No, però també hi ha una
0: perquè
4: cosa...
0: els veus i dius, són de Manchester, però els escoltes i dius, eh?
1: No,
4: però vull dir el que té...
1: Aquest noi parla de la meva parla.
0: D'on surten?
3: Nosaltres tenim una cançó en mallorquí.
1: Sí?
0: És veritat.
1: Bueno, he de dir que també
0: que no
1: l'hem tocat, els mallorquins, com a mi, hi ha una cosa que els veus fent el hipster per Barcelona i dius, mira, com a mínim s'ho passen bé.
4: Sí.
1: Perquè n'hi ha alguns que
5: fiquen
1: una cara de cagarro,
5: sí.
1: Saps?
4: No, però el bo que tenen els mallorquins és que els que venen a, els que venen a Catalunya és que se senten motivats per
1: la música,
4: pels països,
5: com els valencians,
4: països catalans, sí. I tot això.
0: Bueno, i els que hi ha de tot, eh?
4: La majoria.
2: Home, la majoria.
4: És com els de la Franja. Els de la Franja, la zona aquesta de Fraga, si van a estudiar a Saragossa, Fatxa. Si van a estudiar a Lleida, bona gent.
5: Fraga naufraga.
4: I aquí ho deixo.
2: Bueno,
4: algú.
1: Jo he conegut un nano que va anar a estudiar a Salamanca.
4: Sí.
1: I bueno, és del Madrid, però és bon nano,
4: pues si és del Madrid, bueno, no és bon nano.
1: A Salamanca.
3: Sí. Bueno, almenys...
1: Després són aquests que no es treuen el basc, treuen un 0 un basc i diuen, hòstia, però per què? Per què m'ha de suspendir? Bueno.
2: La Universitat de Talamanca.
4: No, així al final dic que s'ageu a Sant Adrià.
1: Com,
5: sí, per conveniència.
1: Com saps que
4: allà...
5: Allà,
4: al costat de la Ciutat Esportiva de l'Espanyol.
2: Sí, és qüestió de petits detalls.
5: Allò és el Musicomuna, dic. Allò és el banda sonora, nosaltres anem al Top
1: Music,
5: que
1: banda
5: és el que està ben bé a la ronda.
6: He d'afegir que és on Guinness Boys va gravar el seu disc.
3: On assaja el Calypso.
6: Ja que...
4: On sí. També assaja Calypso.
6: Enllaçant amb el que dèiem abans.
1: Bueno, digue'ns algun...
4: Però és local propi.
1: Surt en el recopilatori.
3: És que assagem... És molt difícil assajar...
6: Això està descatalogat.
3: S'ha convertit en una odissea, trobar un dia per assajar.
4: Nosaltres assagem aquí, a veure si ho tenim bé.
3: Ah, molt bé.
1: Entre que som uns vagos.
4: Bueno, la Gala ara viu a Cardedeu i ella a Granollers, però els altres sí. Bueno, no, l'Edu ve de... On te ve, l'Edu?
1: No sé, se sap.
5: Va, jo m'he tirat 20 anys anant a assajar a Mataró, eh?
1: És itinerant,
5: hòstia, això, hòstia.
1: Però tu d'on eres?
5: Sí. Jo d'Hospitalet. Jo soc de Barcelona, però visc a Hospitalet.
1: Clar,
5: jo...
1: Per què vas ajuntar amb els Cabrians?
5: Perquè... Mira.
1: Perquè sembles mataroní, al final t'ha quedat...
5: Sí,
2: van a un cas
5: i em diu, què, per Mataró? No, no.
1: Clar, tothom t'ho deu dir, no?
5: No, bueno,
4: però... Mi, jo feia...
1: Què, anem a Cal Margarit?
3: És que quan en Xuba va entrar als Cabrians, l'escena del reggae els skins de Barcelona era reduïda bastant, o sigui,
5: i ara també, no?
3: Ara potser ho és més, però...
1: Ara molts skins van tatuats amb la mascota dels Misfits. Perquè es pensava que els hi tatuarien la mascota d'Iron Maiden, no? Com t'ho vas fer, això?
3: Això m'ho vaig fer jo amb una agulla i una mica de tinta.
1: Però una mica és el mapa... La cara de l'esquelet és el mapa del Congo, no? És un homenatge a Lumumba.
3: Sí. No sé.
6: Chat GPT.
3: No fem gaire preguntes perquè va ser
1: aquest
3: un
1: esquelet,
3: dia que...
1: Aquest esquelet sembla la...
3: Va ser un dia que jo estava...
1: Sembla la Mari Sempere, una mica.
3: També em vaig fer un ovni per aquí, mira.
4: Però això t'ho has fet
6: no
4: tu mateix?
6: No saber què havia consumit aquell dia.
3: Fa mal.
1: Però el mateix dia?
3: No, un dia i l'endemà vaig fer l'altre.
1: I ells vas parar, la teva carrera va parar, o què?
3: Sí, jo vaig soltar, en plan, mira, mireu quines coses més guapes he fet, però ningú m'ho va comprar, llavors pues es va acabar aquí.
6: La teva carrera com a tatuador va ser efímera, no?
1: Jo em volia tatuar una cosa d'una tia que tatua superguai, unes coses superguais, però en part sort que no m'ho vaig tatuar perquè era, hi ha una campanya que es diu Fruit a les escoles, que els dibuixos els ha fet ella.
5: Hòstia.
1: I hòstia, penso, si ara anés amb un dibuix d'aquí d'una Virgínia amb cames, tal i qual, i tothom em diria, hòstia, el Virgínia és a les escoles. I hòstia, em sentaria una mica progeneralitat, cosa que no sóc. Però bueno.
3: No s'ha de ser en cap cas.
1: Però bueno, no, però si el tingués, diria, què passa, sí. Palande.
3: Jo, mira, a mi els Misfits en realitat tampoc em penses que...
1: No, ja es veu, ja. Ja es veu. Com el respecte, no els hi tens.
3: Mira, no, jo tenia un compte a Twitter que era el fantasma carmesí, que ja el vaig tancar fa temps.
1: Per què?
3: Que era el bitxoquet. És una sèrie dels anys 60.
1: El fantasma carmesí?
3: Sí, era un terrorista que, que tenia...
1: Però els Misfits ho van treure d'aquí?
3: Sí.
1: I què feia?
3: Crimson Ghost.
1: Com?
3: Crimson Ghost.
1: Crimson Ghost?
3: Sí.
1: Hòstia, ho sabies tu això?
4: Ni puta idea.
3: És aquest bitxo, sí.
4: Jo no sé si sou del...
1: I què és el rotllo Scooby-Doo o alguna cosa?
4: No,
3: era una sèrie de persones.
1: Humans.
3: Sí, era una sèrie...
1: Però de por.
3: Rotllo ciència-ficció dels anys 60 aquest.
5: Rotllo...
3: Sí, era com un terrorista que volia destruir els Estats Units.
1: Però era bo o dolent?
3: Era molt dolent.
5: Era comunista, tio.
3: Era comunista. Bueno.
4: No teniu la sensació, aviam si penseu igual que jo, que tots els grups que fan versions de Misfits ho fan millor que els Misfits? Sonen millor?
2: Sí, no era difícil, tampoc.
6: Jo no t'ho puc dir perquè no escolto... O sigui, no...
5: Però...
1: Heu sentit el disco de l'Orquestra Plateria fent versions dels Misfits?
4: S'ha mort el calvo aquell?
3: No. Jo l'estimo molt, aquell cabre.
1: Manel Josep.
3: De llepar mitges, tio.
6: La meva millor amiga és ultrafan de Misfits i de Danzig, del cantant amb solitat.
1: El passadís de Danzig.
6: O sigui, però jo he escoltat temes i no, és que no m'enganxen
3: per res.
6: No m'enganxen per res, tio.
4: Per res. Si ets molen.
6: Per res. M'agrada més la cobla. M'agrada més la cobla.
1: Danzig és com campanades a mort del Lluís Llach.
2: Bueno, escolta'm, responent a la pregunta que has fet abans, Roger...
1: La gent no s'entera.
2: Responent la pregunta que has fet abans del tema de la pell, d'on venia i tal. Una cosa era els coloms. Sí. Sí. Després hi ha una altra part, que és el títol del tema i una mica el que inspira aquest imaginari, que això t'ho respondrà en Xuba. Sí. Perquè és una cosa que ve de Set Cases, d'on estiueix ell.
6: Hòstia! Oients, hi ha hagut un incident, no passa res. Seguim.
2: On estiueix o no? On hiverneja.
1: Si se sent, digues, Esteve, se sent?
3: Se sent o què?
1: Aquest se'l
4: ve,
1: és igual.
2: Bé, doncs ve del poble que, on hiverneix en Xuba.
5: Resulta que el poble més septentrional del Ripollès, que és Set Cases, vale? O sigui, tenien com les lleis d'explotació forestal, les lleis de pastura, i tot el rotllo aquest estava documentat en un document que li deien la pell.
6: Algo molt mitjà, vale? Val, no?
1: Perquè hauria estar guardat amb una pell.
3: Sí. Era un pergamí, no?
5: O seria un pergamí o algo així.
6: Pell-gamí.
5: I llavors la moguda és que durant tota la història, diguéssim, els diferents governs i tot això...
1: Això està a la pell!
5: No van poder implementar segons quines lleis i tal.
1: Gràcies a la pell.
5: Gràcies a la pell, vale?
1: Hòstia, que bo.
5: Però la pell resulta que va estar perduda fins a no sé quina
6: i
5: tal. No?
6: Fixeu-vos...
1: No, ara on està la pell.
6: Fixeu-vos
5: no sé, no sé.
6: Quins temes tracta la cobla, eh? Vull dir,
1: hòstia, és, està molt bé, home, però...
6: És un grup bastant friqui, eh?
5: Coses profundes. O sigui,
2: hi ha una llegenda que diu que la pell era el prepuci del primer alcalde de Set Cases, que van guardar i allà van escriure les lleis.
1: No gaire, no? La terra és de... Oh! De qui és la terra?
6: De pell.
1: La terra és...
2: Era un IQ, van haver de fer un IQ perquè no hi cabia, si no.
1: Però bueno. Creieu que...
4: Mira, sí. Jo, ara que dieu de pells i polles,
1: sí.
4: Vaig anar a Assís, a la ciutat d'Assís, on hi ha la polla de Sant Francesc d'Assís.
1: Assís gana el Madrid.
4: I no em van deixar entrar, jo volia anar a veure la polla del Sac.
1: Ah, sí, està allà.
4: I no em van deixar entrar la sala perquè anava amb minifalda i jo perquè anava amb pantalons curts.
3: Està gent.
1: Però un moment, però hi ha la polla o el prepuci o la pell? Què hi ha?
4: Algú de la polla de Sant Francesc d'Assís.
2: Home, mola pensar Rasputin, que era la pell.
4: Com la del Rasputin, que també la tenen...
1: La tenen molt... Però la tenen tot el pollo.
5: La polla o la pell?
4: La com el màstil.
3: El trasto que... Sí, sí.
1: Jo crec que el Rasputin amb el temps s'ha anat inflant.
5: S'ha anat botint,
1: no? Perquè jo la veig molt grossa quan posen fotos. Jo crec que la posen
4: amb un pot seria la i el formol
3: fa que... Fa efecte lupa, també.
1: El vidre fa efecte lupa, és veritat.
4: Sí, bueno,
1: i l'aigua.
3: Sí, no, és bona tranca.
1: Però el formol, jo crec que també...
4: Nacho Vidal és un...
3: Ja la voldria mal.
1: Un furufu. Sí. No, jo tampoc la voldria, nano, que has d'anar arrossegant allò per la vida.
3: Ja.
1: Hòstia puta, tio.
4: Hòstia, mira, ara parlant de polles grosses...
1: Què vols que digui? Si et dius, mira, tens aquesta polla i no treballes mai més. Vale,
3: bueno, és del cas del Rasputin, no?
4: Jo amb mi treballava un que tenia una polla que li arribava quasi bé al genoll, i no exagero, i el tio s'havia d'enrotllar com una tovalloleta quan havia de... Com follava amb la dona, és una putada. La tenia molt exageradament gran, i el tio deia, és una putada, tio.
1: A part que no tenia...
2: Bueno, és el que dèiem abans, vivim en un món d'extrems.
3: No s'aixeca fàcil, allò.
2: O tens un gos que mossega massa, o tens un gos que és una merda. Amb les polles passa el mateix.
1: És veritat. A més, no t'aprens la taula del set, perquè no se't rega el cap, sanguíniament no se't rega el cap.
2: No, clar, tota la sang va per allà.
1: Ha de regar el latifundi.
2: Diuen, el bon català té fred després de dinar. No, té fred tota l'estona, perquè tota té la sang a la polla, 24 hores del dia.
1: I més que si tens un pollon així, dius el bon català i ja no te'n recordes.
2: No, clar, et quedes a mitges.
1: Ja no et quedes a mitges, tio. Però bueno, creieu que el de l'Orquestra Plateria té un bon cigalot?
2: No, jo crec que té un bon nas.
1: Sí. Ah, que sí? Amb lo bé que canta?
2: Jo crec que té un bon nas.
1: Amb lo bé que canta, eh?
3: Per això
1: li han caigut els cabells.
4: És calvo i petit, té un pollon.
2: Li han caigut però els guarda, en un pot. Que li han cregut, però els guarden un pot.
1: Els cabells, sí. Bueno, sí, per escriure-hi l'Estatut d'Autonomia.
2: Sí, com la pell.
3: Algú que s'hagi fotut ratlles amb el Gato Pérez mereix el meu respecte.
4: Sí. Saps que és amiga nostra? Bueno, havia tocat amb vosaltres, no?
1: No havia tocat, però amb qui?
4: Amb Perro Pachico no havia col·laborat.
1: No, una vegada li vaig passar el disco i dic, vols venir? I em va dir, això és una basura.
4: No, el Gato, aquí, la Clara.
1: Home, no, ja, la Clara Pérez.
5: Sí, filla del Gato Pérez.
1: Eh?
5: Filla del Gato
1: Pérez. Per Vigues.
5: No, pregunta si és filla del Gato Pérez.
4: Sí,
2: Vale. És una de les grans influències.
3: Gran referent.
2: A nosaltres ens ha marcat.
4: Mira, el dia que vingueu a tocar amb un tornès amb nosaltres, doncs el millor vindrà.
3: Hòstia, pues vale,
2: ens prepararem un tema.
6: Aviam si és veritat.
3: Viejos automòbils.
2: Viejos automòbils.
3: Em van regalar un retall de...
2: Hòstia, és veritat.
3: Un retall d'una revista d'aquestes del cor on explicaven l'encuentro en la tercera fase de Gato Pérez.
1: El tercer cinturón.
3: Exacte. I ho tinc emmarcat, m'ho van regalar.
2: Un foli de l'interviu.
4: La Clara, molt maja.
1: Se li va aparèixer la Verge, hi ha una cançó que canta que se li apareix també la Verge. No sé si és...
6: Ves
1: si,
6: quin retall.
1: Que, no sé si hi ha una cançó que és la senyora de l'Omni i l'altra, Encontro del tercer cinturón. Jo no sé si del mateix Encontre va fer dos cançons o és que cada cap de setmana...
3: Veia la Padrina. Tenia
1: una experiència ultrasensorial, saps?
2: Hi ha una entrevista molt guapa que no, li fa la Rahola.
1: Que, realment que li va passar.
2: Sí, que sí. Que sí. Hi ha una entrevista que li fa la Pilar Rahola.
1: Sí.
2: Potser és de les poques...
1: Pilar Rahola, la puta carjola.
2: Potser és l'única cosa mínimament decent que va fer la seva vida va ser entrevistar el Gato Pérez aquella vegada i el tio explica l'encuentro.
1: Sí?
2: Sí, sí, sí.
1: Ja ho miraré. Igual ho he mirat, perquè jo soc superfan, també.
3: Gat Pérez, tio.
1: Gat Pérez, tio.
3: Estimem molt el Gato Pérez.
1: Gato Pérez, a part que, hòstia, vaya gran nom, eh? Gato Pérez. Molta gent li agrada... No? Tu què t'agrada més, els Pérez o els gatos?
4: Jo, els López, que la Sara es diu Ortega López.
1: Gato López.
4: No.
1: Podria fer un grup de versió de Gato Pérez, un grup tribut. Gato López.
4: Gato López. Jo al principi passava, no t'ha passat mai que López i Pérez són dos cognoms que...
1: Sí.
4: I jo al principi que eren nòvios amb la Sara no sabia mai si era Pérez o López.
1: Hòstia, ho devies passar fatal.
4: No, perquè tampoc no li dius mai pel segon cognom.
1: Bueno, ja, però a vegades jo que s'estàs follant i dius...
4: Hòstia,
1: qui estic follant?
4: Ja, amb en Pérez o amb en López.
1: Ai, Déu meu. Bueno, anem a sentir la següent cançó, què? Perquè això s'acaba. Sang!
3: Oi!
1: No? Sant. O què? Qui no sí, tocareu?
3: Sant.
4: Anem a escoltar... Toqueu la cançó i després
3: va,
4: parlem de la sang.

0: que un cop vas matar el mossèn, vas agafar sang i vas fer
1: botifar. I vas quedar uns embotits.
2: Bueno, al final una mica reivindicar les menges que ens inspiren, no?
3: Clar, per, sí, nosaltres quan vam començar a tocar hi havia un boom molt heavy del rotllo vegà i tal, que estava molt bé.
2: Tu hi vas caure?
3: Jo vaig ser vegetarià.
2: Bueno...
4: Jo m'he de fer vegà, per això, així...
3: No, aquí tot el respecte, la penya, vull dir, està guai, però nosaltres reivindicàvem una mica el pues, poder menjar fuet sense demanar
5: anàvem a una costellada, anaves a una calçotada i tal, hòstia, deixa'm el ganivet que tinc que partir el d'allò. No, no, és que este cuchillo és vegano.
2: Cuchillo vegano.
5: Dic, hòstia, cuchillo vegano. El concepte de cuchillo vegano...
6: No és el nom d'un grup, eh?
0: Jo el que més gràcia em fa això, el Willy, el coneixeu, el Willy, l'Inky, ell i la Lídia són veganos, no? Llavors, més d'un dia quedem amb més gent, Montoro, fer barbacos, i llavors els tios porten coses veganes per fotre la brasa.
5: Que simulen ser coses de carn.
0: Que simulen ser xoriço. Un dia van portar com una espècie de gambes, que era, jo què sé, tofu o una cosa d'aquesta
3: tipus. No, per els xinos fan unes coses molt boges, eh?
0: Sí, no? Vull dir que com a aparença de cosa animal, però suposo que...
6: Sí, bueno, però és que el bo és que després llegeixes el que porten aquestes coses i...
0: No sé.
3: El can que et fots també porta.
5: Bueno, en fi, des del respecte, però no sense tantes tonteries.
2: Nosaltres ho respectem tot, però tot té uns límits, no?
4: Jo per això, a mi m'és igual, que cadascú jali el que vulgui. Jo també us dic una cosa, que també que jo jalo del Bonària i, hòstia. Em sento bastant enverinat. Em sento enverinadíssim, saps? Sí. Vull dir que no sé...
3: Jo...
4: Corporalment, vull dir...
5: Sí, sí.
3: Jo estic a favor de que tothom mengi el que vulgui, però no consumir qualsevol merda, tampoc. Hi ha penya que menja carn cada dia, saps? I estan menjant unes basures, tio, i a sobre amb animals que estan patint, no sé, jo amb això estic d'acord, no està bé.
0: Jo menjo de tot.
3: Si menges carn, almenys pues que
5: estigui matat de cara a la meca.
3: Que correcte, sí.
0: No, jo menjo més de tot, però el que és carn, això, així, només ho faig quan vaig al restaurant o quan vaig fora de casa. Jo a casa meva ni comprem entrecots, ni comprem merda... Vull dir, entre setmana doncs menges d'això, saps?
3: Sí, sí.
0: Però, per exemple...
4: Menjeta tendre.
0: Sí, exacte. Jo menjo llegums a saco, quasi. Jo també. Dia. Menjo amanida cada
6: però...
0: dia.
3: És el millor.
6: Però ara he de fer un incís.
0: Ara, si m'haig de fotre un tros de fuet, me'l foto.
6: Ara he de fer un incís. Que jo el que... O sigui, el que és el menjar i tal, o sigui, el compro a comerç local. Vull dir... Que
0: sí, sí, jo
6: també. Es pot anar... Pots anar a la gran superfície o... O sigui, això ve a col·lació una mica també de que ens hem deixat un tema.
3: El que... seu tema.
6: No.
4: Que es diu Massa Mare.
6: No, que es diu Comerç de Barri.
4: Massa Guinness.
6: Es diu Comerç de Barri. Es diu Comerç de Barri.
4: Massa Guinness.
6: Es diu Comerç de Barri.
3: Encara no hem parlat d'en Pitu.
6: I reivindica... Pues això.
4: És veritat, i en Pitu Pitarc,
6: el
4: videoartista...
6: Hòstia, que això ja s'està allargant massa, eh? No,
4: aviam, patinaire.
6: Que jo, o sigui, que collons, que jo quan compro al barri i collons, entenc que és un producte de més qualitat.
5: Bueno,
6: que...
5: això també...
4: Aviam, un moment. Però jo tampoc no compro Bonària perquè no hi hagi botigues del barri.
6: No, dic per tu.
4: Bonària perquè 25 euros valen un euro, saps?
0: No, llavors,
4: soc una rata.
0: Jo també
6: ho entenc. Ho dic per
0: el que dius, eh? Però per exemple, jo visc en aquest...
6: Però vull dir que jo tampoc menjo carn cada dia, però que si n'he de menjar...
4: Ja,
6: pues, ah, sí, a la carnisseria de tota la vida.
0: Jo també,
6: i compro un paell de botifarres.
0: Que sí, jo també vaig aquí a Can Fradera.
3: Vaig angonissa.
0: Intentes anar a la
4: peixeria. I també hi ha una cosa, que a vegades...
0: A la fruiteria.
4: Tens
0: però, per exemple,
4: per fer el dinar i per comprar-lo. I si vas a la botifarreria del barri, allà tenen dues persones a davant i me cago en Déu. Quan has sortit d'allà te l'has de menjar crua amb tafonar-te el cul i anar a currar. Perquè... T'has passat allà dues hores,
6: bueno,
4: que si els llardons, que si se puta mare, que si em compro un iogurt, cada vegada hi ha més coses a les botifarreries.
2: Exacte.
4: Que si tramusos, que si no sé què,
3: que si tramusos,
6: han de competir.
4: Que si lagartos, balalaiques, no sé què, balalaiques...
0: Jo em refereixo amb un altre tipus de
4: producte. Que hi ha moltes botifarreries que venen salmó. S'ha perdut l'esperit local.
5: Sí, no,
4: què és aquesta botifarreria?
0: Jo, per exemple...
4: Vicky o Vikingo?
0: Ara et vaig a posar un altre exemple. Jo he vist que aquí, en un poble com la Roca, val?
4: Que?
0: Llavors... Jo si m'haig de comprar unes cordes del baix,
4: sí,
0: val? a Granollers ja no hi ha cap botiga, haig d'anar a Mataró, a l'Eubisa. Llavors, haig d'agafar el cotxe, perdre mitja hora, aparcar, anar a l'Eubisa, comprar les cordes i tornar a venir a la Roca. O sigui que perdo una hora i mitja i a sobre em cobren 25 euros, més o menys. Obro l'ordinador, Amazon, val 18, val 18 euros... Però... i l'endemà a les 12 del migdia tinc les... que jo vagi fins a Mataró a comprar unes cordes és ja, bueno, més local, hòstia, no ho sé,
6: jo ho puc entendre, però jo que visc a Barna i que al meu barri encara queda algun lloc d'aquests, doncs collons,
5: han tancat tres botigues de música i són botigues de menjar de gos.
6: Al teu barri no n'hi havia abans, aquella botiga.
0: No, i aquí a la Roca no hi ha ni merceria. Tu vols comprar un botó?
6: No, però és que, clar,
0: n'hi havia una, la senyora va ajudar i no s'ha tornat a
3: venir.
0: Perquè no dona negoci. Llavors tu vols comprar un botó per dir alguna cosa i has d'anar a Granollers.
6: Però el problema és que tot això que estem dient ara, abans era lo habitual. O sigui, llavors, clar, collons, lo poc que ens queda, doncs... defensem-ho, és la meva opinió.
2: L'habitual és que hi hagués botigues de tot, perquè tothom comprava de tot a les botigues.
4: No, però també és veritat que abans, per exemple, anaves a una botiga i deies, bueno, això ja t'ho durem, igual trigava un parell de mesos.
3: No teníem tanta pressa.
4: Tu havies d'arreglar la bicicleta.
6: No ho volem tot ara.
5: T'ho tinc demanat.
2: Estem condemnats a la tirania del caprici, perquè avui en dia vols el que tu vols. Antigament, mira, pots triar entre això o això. No hi ha res més. Llavors també t'ho posaven fàcil.
4: I també hi ha una cosa que diu Plató, un d'aquests, que la insatisfacció és de tontos. Està insatisfet tot el rato perquè vull, sí, és de tontos. Saps? La persona sàvia és el que s'acontenta amb res. Que no tinc botons, m'hi foto un celo. Que no tinc celo, m'hi foto una grapa. Que no tinc grapa, m'hi foto un clip. Que no tinc ni grapa ni celo, jo pues vaig sense xamarreta. I ja està. Molta gent diu, no, a Barcelona no podeu anar sense xamarreta, que això és de guiris. Nudisme o indústria?
3: Absolutament.
4: No, quina puta.
2: O et recito uns versos de Verdaguer perquè comprovis que no sóc guiri, que sóc d'aquí, no passa res, ja està.
4: Clar.
2: Grans mals, grans remeis.
4: No, i a més, si algú maco ens han portat els guiris ha sigut el nudisme.
0: No, però si estàs en una gran ciutat és més fàcil que puguis trobar...
5: Sí, però, hòstia...
4: No,
6: cada cop és més difícil.
5: El tema aquest de les botigues d'instruments és un problema gros, eh?
6: Ara has d'anar a l'Alfasoni.
5: Has d'anar a l'Alfasoni, que és... com sí, l'Eubisa, que és el Mercadona, una
4: altra o les llibreries de vella, abans hi havia una cada cantonada.
6: Exacte.
4: Ara hi ha el Rerrit i sempre tenen el mateix, tio.
6: El Rerrit, la Central i la Casa del Llibre.
3: No, la Central no,
4: però la Central no és de vella.
3: I
4: no
3: el Regent té un argentí. La Central no té de vella.
4: No és de vella.
6: No, però bueno,
3: a Sant Celoni hi ha una de vell.
4: Sí que n'hi ha una de vell. Però és cara, eh?
6: Bueno, total, comerç de...
4: És per hipsters, de Barcelona. Abans de Barcelona diuen, no n'hi ha una llibreria.
0: A més a més, sóc capital de comarca.
6: Sí, no sé com, però sí.
4: Bueno, i, un moment, i què opines de la marca aquella de galetes dels vells, què?
6: Oh.
4: A favor o en contra?
6: Aviam, què em dius, la Trias o la Tullarro?
5: Tullarro.
6: Ah, Tullarro no coneix ningú.
4: Quina és? Explica.
6: Són les bones del meu poble.
4: Ah, sempre veus? Per això volia saber.
6: Són les que van quedar a la sombra. Però són les
4: és el germà que es va separar.
6: Bueno, hi ha una història rara. Les Tries van ser una escissió dels Tullarro.
4: Sí?
6: Sí, sí, sí.
4: Això puc comprar per internet o no?
6: Bueno, no! Això t'ho puc portar jo, del meu poble.
4: Sí?
6: Allò però Tullarro... Només es ven a la confiteria que hi ha al carrer Pare Lluís Rodés.
4: Ah, només es ven allà.
6: És a dir, la Rambla a dalt de tot. I a baix de tot hi ha la Trias.
4: Vale, vale. O sigui que no és una cosa industrial, vaja.
3: No. Jo vaig anar a la fàbrica de Trias quan era petit amb l'escola.
6: Sí, però
3: Trias,
6: jo parlo de Tullarro.
0: Clar, però ja us estem parlant.
3: Va, molt bé.
4: Amb Y o amb llatina?
6: Amb Y.
0: El vi que ens ha portat ell.
4: En Tullarro.
0: Si jo vull aconseguir una ampolla, com collons ho faig?
6: Contactes amb ell.
4: Per Instagram.
0: Cabra del Camp o... O haig de fer servir internet...
6: Collons, no sé què, si tu entres a Instagram...
2: Truques a mi i t'ho porto.
0: Sí, en aquest cas...
3: Però,
0: sí,
3: els que ens estiguin escoltant, què han de fer, Joan, per comprar-te el vi?
6: Una de les 1000 ampolles.
2: Trucar-me a mi? a Barna hi ha un parell de llocs on el tenen, també.
3: Doncs digue, collons.
2: Al carrer Ramon Turró, la bodega Mendoza, que és d'un argentí molt simpàtic, també tenen el vi.
0: I llavors què fas?
4: És sense sulfits?
2: Bodega Mendoza. No...
4: amb sulfits.
2: No, sulfits
4: jo vull de tot, eh? Jo si pago vull sulfits.
2: S'ha de tastar, tio, el sulfit una mica.
4: Està bé el sulfit.
6: No, una mica de sulfit.
2: S'intenta posar el mínim de sulfits, però una mica per protegir el
4: producte. Sigues generós amb els sulfits.
2: Per protegir el producte.
5: Però és nociu.
3: Quan compres la farlopa no demanes a veure quin tall té.
2: Exacte. La informació nutricional no et ve impresa a la papela.
0: El cul algú durant 3.000 euros.
2: Exacte.
4: Els sulfits? Demano, és
0: il·legal. No els sulfits, la farlopa.
3: Està bo, no? El vi.
2: Sí, ja no sé,
4: és acidrat o no?
2: No.
0: És vinegre, no?
6: Bueno, aviam si haurem d'obrir la puta ampolla.
4: No, no, jo no soc partidari, perquè ara...
2: No, ja
4: s'ha parlat. Una gran ocasió, i no és el cas.

0: No les trobes allà.
1: Amazon Prime.
2: Sí, però si no vas amb recepta no te les donen.
1: Bueno, ja, ets, no estem acabant. Manen,
0: allà veiem donant de tot.
1: Una pregunta, què esteu més contents, de la vostra cara o del vostre cos?
3: Del nostre cos.
4: Del nostre cul.
1: No, cada un. Del teu cul?
4: Sí.
1: Molt bé, t'agradaria tenir el cul a la cara?
4: La gràcia del cul és que no te'l veus, tio, per això t'agrada, perquè no cansa, saps?
1: Només la cara has de saber com és el cul per lo que diuen d'ell.
4: Clar, exacte, en canvi la cara te la veus tant que al final et fot mandra, també.
1: Jo no me la miro gaire, la cara, a vegades com me la miro i dic, hòstia, nen.
4: No agafes gaire...
1: T'has fet polvo,
4: no viatges gaire amb ascensor, ja ho veig.
1: No fas gaire bona cara.
2: Jo el pitjor és quedar amb algú de la família. Jo tinc una germana
1: que és bruixa.
2: Una mica pesadeta, sí, a part que és bruixa, és una mica pesadeta amb això, que sempre que ens trobem...
1: T'analitza la...
2: No, treu fotos antigues i comença a veure fotos de fa 20...
5: Clar, això és una trampa mortal.
2: Com Déu, un club... Amb lo bé que tu estaves ja.
1: Amb lo bé que et creies que estaves ara fins que
2: no, i a vegades em passa molt, sobretot això, amb futbolistes, no? De la meva quinta, de la meva edat. Veus Stoikov, veus Vaquero i dius, jo estic tan cardat com aquests fills de puta. I sí, ho estàs, perquè...
1: No te n'adones.
2: No te n'adones, tu vas fent el dia a dia.
0: Vas fent.
1: Bueno, ja també et diré una cosa, que l'Stoikov i el Vaquero, home, clar que estan més cardats que tu, perquè s'han fotut tres vegades la farlopa que t'has fotut tu, l'heroïna que t'has fotut tu, el conyac que t'has fotut tu.
4: El que s'aguanta més és el Guillermo Amor, tio.
2: Sí, sí, aquest sí.
1: S'ha mort.
4: I això que va tindre un accident de cotxe superbèstia, no?
2: Ja, però bueno.
4: Bueno, potser es tracta de fotre-se-la amb el cotxe per anar aguantant bé.
2: Mal cotxe, no? No sé, però hi ha gent que sí que es cuida bé, que dius, hòstia, aquest no envelleix el cabron, no?
1: Miguel Ríos.
2: Mira, en Cisa, el nostre guitarra.
3: Ah, pensava que deies l'altre Cisa.
2: No,
3: perquè l'altre Cisa, tio, està per
2: la bastra. La guitarra de Cisa, quan tenia 18 anys, semblava vell. Perquè ja. I ara, que té 61 com jo, fa la mateixa cara que quan tenia 18
5: anys. Això li passa al Pitu, també. Eh? Ell semblava més vell.
3: Es va quedar cal per 20 anys.
5: Ara ja, sí,
1: vell precoç.
5: Anys
1: però, ja, però jo ja els hi regalo, perquè tota la puta vida semblant vell...
0: Encara ressuscitarem i tot.
1: Ja, no sé.
0: Vinta.
1: I els que fan cara de nen i directament passen de cara de nen a cara d'alien.
5: No?
1: Arriba un dia que el veus i ja se li ha
5: fotut
1: la fesonomia del cap cara de Coca-Cola.
2: Hòstia, fa poc em vaig fotre una gamba superbèstia a la feina. Hi ha una noia a la feina de Cardedeu que va celebrar els 60 anys i va, ell estava allà ensenyant les fotos i clar, i la tia ens ensenya les fotos i vaig
1: de lluny allà, i no t'hi veus gaire.
2: No, sí que m'hi veig, però jo no sé qui és el seu marit. Vale, i
1: va ser el teu fill, és aquest gamba.
2: Dic, aquest calvo que és el teu pare. Diu, no, és el meu marit. Diu,
1: bueno, ja sembla que li comença a sortir el pèl.
0: A mi porten dient-me calvo des de fa 20 anys, vull dir.
2: No, però vull dir, no hi ha perquè fos calvo, pel tema de que es veia
3: fet
0: més gran. Ballejava.
2: Molt més gran que ella i resulta que
3: bueno, és un complit encobert cap a ella.
2: Sí, cap a ella.
1: Bueno, li has dit, aviam, els calvos sempre tenen bon humor.
2: Saps qui és? El germà del Xema de Cardedeu, de l'amic del Pepe, el germà està casat amb aquesta.
1: Ah, hòstia, i és calb? Doncs pues el Xema té un bon matoll. Doncs
2: pues mira, aquest va ser el calvo de la família.
1: Es va quedar als pèls, ell.
2: Devia ser d'una altra part.
1: Tu, que anirem acabant, perquè mal que us pesi. Sí. Vols fer la pregunta típica o no?
2: Ah, que ja les hem fet.
1: Aquí hi ha una, però ja la farem i acabem, no?
2: Bueno.
1: O no?
2: Sí, sí, no.
1: Ja posarem l'última i ja ni la comentarem. No?
2: Fem la, sempre acabem amb el mateix, que ens recomaneu algo. Un llibre, un disco, un grup que hagueu vist últimament, que hagueu dit, aquest grup s'ha d'anar a veure.
3: Vale.
5: Jo recomano els Null, perquè...
2: Abans ho has dit esmorzar.
1: Ens has posat uns trossos,
5: Sí, i bueno, jo...
2: Null,
5: N-U-L.
2: Ara quan arribi a casa me'ls posaré.
5: Són una gent molt maca.
1: Hi ha un de Pènico,
5: i són,
1: no?
5: Sí, l'Ignasi, d'aquí del Baix Montseny, una persona encantadora. Bueno, són molt macos tots, són del Vallès i...
1: Si són del Vallès, són macos.
2: Són més agressius que Pènicocs?
5: Sí, és hardcore molt, molt guapo, molt potent.
2: Ah, que guai. No, perquè Pènicocs el que els hi passava és que els discos estaven tan ben gravats i amb les guitarres aquelles tan netes, i llavors quan tocaven en directe sempre sonaven molt més marranos.
5: Doncs això ja et diria que és al revés.
2: És al revés.
5: És al revés, perquè el que tenen gravat sona guapo, però en directe és molt guapo. és molt potent.
2: És contundent.
3: Sí. Jo recomano el disco nou de Power Burkas, que no sé com es diu, però vam tocar amb ells l'altre dia.
1: Increïbles, tio.
3: I, hòstia,
4: bons.
2: El tinc a casa, perquè vaig a una comanda a Becora i me'l va regalar, i encara no l'he escoltat.
1: Jo també el tinc, que surten ells en plan rotllo Bonnie M de l'espai.

0: Exacte. La portada.
1: I a més, a més
0: l'ha gravat en Joanot dels FP.
2: No els havia un grup dels Power Burkes que no han vingut mai al programa.
0: M'he fartat de dir-los,
2: m'he fartat. Però vull dir, són aquest jovent.
0: Són parits i deixats estar.
2: Usonenc, el que dèiem. Jovent usonenc.
0: Modernaco. No, modernaco són... No, aquests són parits i deixats estar. Aquells estan per allà...
3: Són una mica en l'espectro, com jo. Són una mica autistes. No?
0: Una mica... en l'espectro. És que, per exemple, la portada és bastant espectral. Hòstia, quina ràbia. Per què no me'n recordo de com es diu el disco? Perquè sobre el... No som fom, no fum fam.
1: Pues és disruptiva, la pantalla, ahí la portada.
0: És increïble, tio, és increïble. El rotllo evangelisme, evangelisme
1: discotequero,
0: evangelisme discotequero, saps? Sí, del setè mil·lenni. És increïble. Totes les portades, perquè n'hi ha una que surten en plan rotllo, som una banda demo, que també és molt bèstia, tio.
1: Són una banda demo, no?
0: Són una mica una banda demo.
1: Sí.
0: Hòstia, molt bons, tio.
2: Bueno, recomaneu més coses.
4: Jo, pues, recomano un documental que vaig acabar de veure ahir mateix sobre el 1984 d'Orwell.
2: On es pot veure?
4: Jo l'he vist a Movistar, no sé si està...
0: Com se diu? A Filmin em saca, també hi és.
4: 1984 d'Orwell, no té gaire... I parla de la distopia que va escriure Orwell, però portada al món actual, realment fa... O sigui...
3: Tu ets del partit, o no?
4: No, jo intento fugir del partit.
3: La gent no se l'ha llegit bé, que
4: em persegueixen, tio.
3: Hi ha un moment que parla del lumpen proletariat, no, diguéssim, que és penya que està completament al marge, o sigui, no estan ni vigilats, perquè no cal. La gent que està vigilada són els del partit, els funcionaris...
4: Però en Winston està vigilat.
3: Home, perquè treballar pel partit...
1: Són com els que dèiem abans.
3: I la gent no ho ha acabat d'entendre. És una opinió personal.
0: No, un moment, però això també va per les purgues estalinistes. A Stalin, quan va purgar la gent, els que purgaven eren els del partit.
4: Orwell sempre ho deia, ell denunciava els totalitarismes. O sigui, era igual del signe que fossin. Vull dir, ell està afiliat al Partit Laborista, però... L'època en la que va viure...
0: De fet, per mi l'estalinisme no té res a veure amb el comunisme. De fet, l'estalinisme és una cosa que van copiar dels nazis i que el capitalisme ha copiat de Stalin. Perquè tu te'n vas a currar i és com si visquessis a l'estalinisme. Que si aquest...
4: Si ser comunista no és un heroi de la llibertat. O sigui, aviam, no sé si hem d'entrar en tema polític, però...
2: Entra.
4: A mi el comunisme... A mi em dona bastant pel cul, el comunisme, vull dir... Així de clar ho dic, vull dir...
5: El capitalisme
4: és un totalitarisme com qualsevol altre. Al final el que busca és controlar la gent, sotmetre-la...
0: Confon el comunisme amb l'estalinisme. No dic que sigui el teu cas.
4: Digue-li Stalin... O sigui, una altra cosa és que em parles de socialisme i d'una repartició equitativa i d'una justícia social. Vale, això jo estic d'acord amb això. Però collons, que fotis a 50 milions de persones a treballar perquè a tu t'ha vingut un puto deliri de grandesa, doncs...
0: Però això no és comunisme, joder, tio.
4: Això és el que va fer Stalin a la Unió Soviètica, no?
0: Stalin per mi no és comunista, tio.
4: Però és l'heroi dels comunistes, l'Stalin, no?
0: No, collons, de quins comunistes és l'heroi?
4: No sé, alguns que conec.
0: Molt pocs, tio, si la veritat els va matar ell, tio. Més de la meitat els va matar ell.
3: Tu escoltes el Roberto Merdó.
4: Que va, jo no el tenia, tio.
0: Roberto Vaquero.
2: Veus, Vaquero.
0: Roberto García Vaquero.
4: No li feu cas.
3: Jo des d'aquí li envio un missatge a Roberto Vaquero que em vingui a menjar la polla, però ràpid, sisplau. Que em servia escopes allà a Sant Andreu i ara vas d'aquí. Vinga, vine aquí.
0: És de Sant Andreu, aquest?
3: No, però tenia... Gestionaven el...
1: Tenia una concessió, tio.
3: Sí, gestionaven el bar de l'Harmonia.
1: El bar de la piscina, saps?
3: Fa un parell d'anys o tres. Potser més.
0: No
3: sé. Sí, tu has sabut. Jo vivia a Sant Andreu, aleshores.
0: Però si he anat al bar de l'Harmonia.
4: No, a mi m'ho han dit, això, també.
3: Ah, no, jo us ho garantitzo.
4: A mi m'ho han dit, això.
3: Els seus minions...
0: Sí?
3: Estaven allà gestionant el bar i ell ja estava molts dies.
4: Vale, però jo em refereixo a això, aquesta merdosa.
3: Bueno, això, Roberto Vaquero, que vinguis a Sant Celoni un dia.
0: Bueno, què me recomaneu?
2: Que t'explicaré un cuento.
5: Dormir amb la finestra oberta aquests dies, jo recomano bastant.
0: Això perquè no tens una carreterota al costat, no? Sí.
3: Clar, sí, no, pots anar despullat, tio, i va bé, eh? Sí, eh? Vas despullat i finestra oberta.
5: Sí, despullat,
3: i...
5: finestra oberta.
4: I el ventilador.
5: Llençol abatible, és a dir, que si, si tens fred... I, o hi ha mosquits, si, fas, si hi ha mosquits te'l fiques...
4: Ja el tens preparat.
5: Rotllo fantasma perquè no et piquin a la cara.
0: Jo crec que aquests catxarros dels mosquits crec que porten estricnina, aquests que poses a l'escalfador.
5: Per això és millor fer-se la mòmia amb el llençol i si et mores, doncs mira, el millor. Tot això que
0: tens, serrant les dents,
2: saps? Tu, recomana'ns un vi baratet, allò entre 5 i 8 euros que valgui la pena.
1: El de Cal Canal.
5: Hòstia, entre 5 i 8 euros.
1: Ah, no, aquest el de Cal Canal, no.
2: Que sigui fàcil de trobar... Un
0: el Lidl, no?
2: Vivo, jo, és que digui,
0: de Txernòbil, vi de Txernòbil.
5: Jo no recomano, mira, jo no recomano en general vins per menys de 7 pavos.
3: Bueno, comença, de, entre 8 i...
5: Comencen a ser una merda. Justament, aquests dies que hem estat de revetlla, celebrant Sant Joan, etc, etc, recomano molt els caves Portell de la cooperativa de Serral, de la Conca de Barberà.
2: Escala, jo t'estic dient vi, eh?
5: Bueno, però és vi escumós, és vi.
2: Ah, jo et dic vi, vi negre.
3: Vi negre.
2: Vi d'homes.
4: Vale, jo recomano...
5: Un vi negre que estigui bé per aquest preu.
4: Jo us en recomano
5: vostès, per exemple, cooperativa de Gandesa, cooperativa de Bot...
2: Sí?
5: Tots els vins negres de la Terra Alta són preus molt econòmics.
2: Iguals.
5: Vins de cooperativa i de puta mare.
4: Jo us en recomano un, el blau.
2: Blau?
4: Sí.
0: Però és blau o...?
1: Però negre, no?
4: És negre, és negre.
1: No és blau.
0: Això el desbiscuit no, sempre diu, el vi blanc
4: com
0: és pels
4: blanc,
0: peixos,
4: vi, Jordi,
0: i sempre, el vi negre per les persones.
2: Ara porto una temporada que a casa comprem un que es diu Farfanya, que és un costés, i val 6 eurons aquí al Caprabo. I
5: es deix veure.
2: I bé, bé, bé.
5: Doncs endavant.
2: Això et deia si n'hi havia...
0: Si et feies una oferta
2: millor. Hi havia una època que comprava cap de ruc, d'allà de Montsant.
4: Bé, això no val
2: res. I ara, no... És que valia 4,5, 5, 5 i mig.
4: Saig, això.
2: I ara val quasi bé 10 euros.
5: Bueno, és que
2: suposo
5: tot
2: que ho ha comprat molta gent.
5: S'ha posat de moda pujant. Sí.
0: S'ha posat de moda. I què opineu vosaltres que esteu al cas del rotllo vinyetaires i tal i qual, que de sobte s'ha posat de moda fer-se els graciosos a les etiquetes?
5: Això és de filla.
3: Uau.
5: Això és de filla.
3: És un tema.
0: Llufa divertida.
4: Això és
0: no
4: com...
0: No sé què, el conill com... amb cipote.
4: Això és com tatuar-se...
3: S'ha d'acabar, hem d'acabar amb això. Sí.
0: És com... l'avión loco.
5: El malparit.
0: El pedo de tu padre.
5: El barrut, el no sé sí. Què, el
0: no,
5: subnormal.
0: Però en castellà també, eh?
4: Sí. Com
0: el subnormal.
4: Això és com tatuar-se
0: el pinxa penis.
4: La flor de la llamborda de Barna, saps? És una subnormalitat de l'època.
0: Extrema, no?
4: Sí, sí.
0: No es pot ser més mediocre.
5: Jo us recomano...
4: A més, la meitat de la penya que portes de tot són vins, saps?
5: Lo qual és més una copa de cala portes... És que
0: sí,
5: sempre,
0: va, sí.
5: Sempre funciona aquesta
0: revista. Amb una neula, xerrupar amb la neula...
5: A casa hem begut molt amb els amics. Ens ha agradat molt tant el rosat com el brut natura, està molt bé. Una copeta
0: jo
5: de cala...
0: Jo contra l'alcohol,
5: després et fiques al disco
0: del
5: Justo Betancourt. Pa bravo jo, el Roger
0: uau,
5: segur que el coneix.
0: M'encanta, home, clar que conec Justo Betancourt.
5: Jo crec que ja ho tens en l'estiu solucionat.
0: Increïble, increïble. No és dels que més m'agrada, però em fa gràcia.
5: Però està molt
0: en té un amb el Willy Colón, em sembla, és que possible. Surten amb un tàndem, tio, la portada. I dius,
5: sí que clar, és que...
0: Has d'estar tarat.
5: Home, ja, si, cases, si a sobre li fots el tàndem, pel mig és l'hòstia.
0: Tàndem, tio, amb el Justo Betancourt.
5: Però bueno, això, una mica el que vindria a ser la salsa, tu soluciona l'estiu. La salsa i la bombolla.
0: És increïble. Què més? Doncs... Tu recomanes alguna pel·lícula o alguna cosa que has vist?
2: Ahir vespre
0: a casa sempre mirem el que tu dius.
2: Sí.
0: No, molt.
2: Ahir vespre vaig veure Ultras, un documental que hi ha a HBO.
1: Algú nou?
0: Ja no. Estic fart, de pel·lis de fact.
2: Em va fer gràcia perquè...
0: De nazis.
2: Hòstia, va fer una mica de ràbia perquè surt el fill de puta de l'Ochaita,
1: sí.
2: Com un senyor gran, que ja ho sé, com jo, una mica més gran, el tio dient, no, bueno, és que... el que fan ara, allò, i ho focalitzen molt el primer capítol amb el Frederic Rouquier.
1: Ja.
2: O sigui, és com si ataquessin molt...
1: Hòstia, però és molt...
2: Sí,
1: molt
2: sí, és repetitiu.
0: No és sèrie, és...
2: Llavors amb l'Aitor Zabaleta, vale. I el tercer amb el Jimmy, amb el...
1: Ah, vale.
2: Sí, que bàsicament enfoquen molt...
3: Els grans
2: al Barça i a l'Atlètic de Madrid. Ja. I al Madrid van entrevistar allà l'Ochaita, que va dient, bueno, sí, no sé què, tal, com si fos, saps, un...
1: Ja, ja,
3: un que passava per allà, no?
2: Simplement era un roncero de la vida que anava allà a animar, no?
3: I avui des d'aquí enviar un gran insult també a Manuel Carvallal, a Antonio Salas.
0: Qui és?
3: Antonio Salas és el diari d'un skin, no sé si va ser molt famós.
2: És un llibre que el tio en teoria es va infiltrar.
3: En teoria, és tot un recull de merda d'internet. I és un és un magufo d'aquests, periodista del misteri, que es diu Antonio, ai, que es diu Manuel Carvallal. Des d'aquí li envio el meu insult.
0: Però aquest tio deu estar allà, perquè aquest llibre és... Aquest
3: de... ha fet llarg.
2: En el seu moment, van fer una pel·li, una sèrie, fins tot, i tot.
0: Aquest el Rerrit sempre el trobes.
2: En el documental aquest...
0: No he mirat ni la solapa.
2: En el documental aquest també surt el Carles Vinyes parlant bastant.
1: Clàssic.
3: I una altra recomanació, que és tornar a mirar els Sopranos.
2: La millor sèrie de la història.
3: La millor. L'altre dia vaig llegir
0: Sopranos.
3: Que, o sigui, m'ha explotat el cap. Que David Chase va explicar, li preguntaven pel final dels Sopranos si havia mort Tony Soprano, i va dir, és que Tony Soprano mor a cada capítol. Llavors, jo ara estic tornant a mirar la sèrie amb aquests ulls, no? En plan, és que cada capítol mor, és una passada.
0: Mira, un petit sol.
2: Tu la mires...
0: On està?
2: La mires... El Soprano està...
3: HBO.
2: HBO també.
0: Mira, sí. No la tinc.
2: Jo crec que la tinc amb...
0: Jo la tinc
3: amb DVD, me la vaig comprar.
0: Jo tinc una imagina d'HBO, però sense l'O.
2: Jo crec que la tinc amb DVD, Roger. Ja,
3: soc d'aquests, també.
2: Jo la tinc amb DVD i ja et donaré els DVDs.
0: Però no tinc DVD, ja se'm va aixecar. Vas fotre un toc a un disco de la biblioteca i se'm va quedar allà clavat.
2: No, però això ja et donaré... Tinc un DVD per allà a casa i ja te'l regalo.
0: No, si em sap que vaig al Todo 100, el que passa que si torno a portar un DVD a casa, la Cristina me'l fot per cul.
2: Tu que ara mires en versió original?
3: Sí, sí.
2: Clar, jo no. I llavors...
0: Entens o no per això l'anglès?
3: Sí, bastant. Sí.
0: Putos autistes, com jo en anglès.
2: La Maki, la cantant de Gangsters, em deia, un club, mira les discussions de Tony Soprano amb la Carmele,
3: sisplau,
2: en versió original, i quan es discutien... ho canviava. I així,
3: és meravellós.
2: És meravellós. Sí. És meravellós, sí, sí.
3: Meravellós.
0: De puta.
2: És que hi ha cada personatge espectacular.
1: I tu què recomanes?
0: Jo què recomano? Hòstia, ara sí que m'has mort.
2: Hòstia, per ser una... Tu sempre recomanes...
0: No, llibres. He recomanat abans la pel·li aquella dels estudis.
2: Tu sempre recomanes llibres. Sí. M'estic llegint aquest que va ser un superboom aquest any a Sant Jordi, del... Prat sobre Roca, no sé què, Gil Prat sobre Roca, el xaval aquest.
0: Sí?
2: I m'està agradant moltíssim.
0: Com es titula? Dona pistes.
2: No sé què, del silenci...
0: The Sound of Silence.
2: Sí, calgo així.
0: Bueno, jo, mira, recomano una cosa
2: moltíssim,
0: que m'ha recomanat el Miquel Cabal, que és El Vértigo, que és de la Eugènia Ginsburg. Ara, tots els llibres que llegeixo són de la família Ginsburg. La Natàlia Ginsburg, el Carlo Ginsburg, aquesta Ginsburg, un altre Ginsburg que va estar al setge de Stalingrad, també me l'he llegit. Pues aquesta és sobre l'estalinisme i sobre la repressió estalinista. I uau, vaya tela, perquè en una mateixa cel·la tenien un que l'havien acusat d'intentar matar en Petrichov, i a l'altre, i a la cel·la al costat tenien en Petrichov mateix. Si l'he matat, sóc bo. Si l'he de tornar, saps, deixar-me en llibertat. Doncs pues no, tots allà.
4: La gran purga.
3: Perdó per la...
0: Increïble.
3: Petrichov...
0: No, he dit...
3: Aliança catalana, eh?
0: M'agrada molt. M'agrada molt la granja Petrichov, s'hi menja molt bé.
2: L'altre dia vaig veure que els d'Aliança Catalana ja tenen... alcaldable per Barcelona?
0: Per cert, un moment, que et portes tatuat l'àguila de les granjes, la catalana.
3: Clar.
0: A mi m'agrada que feien uns biquinis XXL.
3: No, al meu barri, o sigui, allà al
0: Baixina... Encara existeix o no?
3: No, ja no existeix.
4: No, alguna en queda, a la Sagrera n'hi ha una.
0: I fotien uns biquinis així, que eren com un LP, era com la tapa d'un LP.
3: T'ho cobraven, eh? Això bueno, és al meu barri.
0: Bueno, però no era per fotre-se en un parell de cops d'any.
3: Però foties allà el biquini català.
0: El biquini català, que gastàs un pot de mostassa.
4: Ni sobrassada ni polles amb miracle.
0: No, amb pa d'allò, amb pa d'ordi. Bueno, què veus? No,
4: Jamoi, què és?
2: Jo crec que ja...
0: Un moment, no, hi ha una cosa que no hem comentat, i abans hem comentat, que ara que dic amb pa d'ordi, que
3: total.
0: A la portada d'un EP de la Copla, sí, que hi surten l'assassinat de...
1: Sant Jordi.
0: Per què? Perquè les tradicions, què? Estan per assassinar-les?
3: Absolutament.
0: No? Sí, no és... Per què vau decidir fotre l'assassinat de Sant Jordi? I qui va matar Sant Jordi? Com s'entenen de grims?
3: Bueno, tot té un principi i un final, i al final, no? No sé. Com va morir així, doncs fotem-lo, no?
0: Però què va morir? En una casa d'apostes?
3: Sí, no, realment, a veure...
2: Però li van tallar el cap o no?
3: Li van tallar el cap.
0: Els ous.
3: Pues segurament també.
0: A on? A Ciutat Badia, a on?
3: a Sant Celoni, segurament.
0: A Sant Celoni.
3: No, per... sí.
0: A Sant Celoni ja fa olor, eh? De...
2: Home, sí. Amb el Quico Sabater, no?
0: De sucarrim.
3: Clar.
2: Aquí a la Roca, mira,
3: no, vull...
2: tenim un carrer que és Quico Sabater. Aquí a la Roca.
0: En sèrio?
2: És curiós.
1: Sabeu que Quico Sabater va néixer a l'Hospitalet de Llobregat,
2: sí,
1: al costat de casa meva. I llavors ens explicaven que el... que de tant en tant es veu que anaven a... que els tios apareixien per allà a veure la família vestits de capellà, ell i el seu germà, no? I els tios es passejaven per allà vestits de capellà. I que en una ocasió els estaven buscant i tal, i el germà, i el Quico es veu que hi havia fugit i tal, i el germà es va passar 2 dies a dalt d'un arbre, sí, amagat perquè no el trobessin.
0: Uau!
1: I que la germana, bueno, es veu que la putejaven i tal, i tallaven els... la rapaven, la ràdio repressió i tal, sí, sí.
0: Molt bèstia, molt bèstia. Bueno, però res, no, no, acabem o què? No, digues, digues.
2: Digues, digues.
3: No, no, aquest disco, quan el vam treure, estàvem en ple naixement del procés, no? I nosaltres que som...
0: Va ser predictiu.
3: Som gats vells. Ja sabíem que
0: això acabarà malament.
3: Era una moguda.
2: Era un
3: sí, exacte. Manera, no? I vam dir, va, fotem això, a veure si algú...
0: A mi em fa gràcia el procés i tal, perquè de sobte la policia una mica es va inventar que els independentistes eren nazis. I fins llavors no hi havia independentistes nazis. Però de sobte, o sigui, saps? De sobte hi ha 10 milions d'independentistes nazis. La meitat són vots de mentida. Però si mires a
2: les properes eleccions t'ho explicaré si són
0: vots de mentida. Si mires els diaris i tal i qual, que si Liu Forn, que si no sé què, que si Vallejo, que tots comentaris nazis a punt de bala. O sigui, que de sobte... tots aquests fills de puta actuen en consonància amb els serveis secrets espanyols o què collons passa?
1: Bueno,
0: no és una pregunta. Bueno, és una què més? No badallis. Joan, digues alguna cosa, que per marxem.
5: Bueno, falta algun tema o no?
3: I no sí. Tens total, no?
0: Home, el més bo.
5: Doncs va,
0: el més bo que ja no voleu tocar mai més.
5: Fotem-li,
1: va. Bueno, bàsicament contra la policia, ja està.
3: Però, un moment, quin era? Quin és?
0: S'està coguent.
1: Ah, vale.
3: No, un moment, és que, clar, hem tocat un altre després.
0: Ah, ha tocat una altra?
3: Sí. Doncs
2: pues va, anem a escoltar.
0: Però s'aquim s'està coent.
2: És la versió de
3: Xavi 69.
2: És la versió de Xavi
3: 69. S'està coent una venjança que és una història que parla d'Olot, bàsicament, i la seva crònica negra.
2: Doncs vinga, anem a escoltar la versió de Xavi 69 i després d'això.
3: I ja marxem.

0: Sergio es pensava que acabaria el programa.
1: Jo he d'anar a pixar.
0: No, seguim.
2: Som
0: a
2: veure,
0: però com us ha anat la vida des de que teníeu 3 anys, entre els 3 anys i els 17? Vull dir, quines traumatitzacions heu tingut?
2: Com ens van fer esquins, no? Jo m'ho van preguntar.
3: Encara queden cervesa.
0: Recordeu la primera clenxa que us vau fotre?
2: Perquè l'altre dia a Puntosa algú em va preguntar.
0: Tothom s'ha anat. Va.
2: L'altre dia a Puntosa algú em va preguntar per què us vau fer... Per què sou esquins?
0: Esquins.
2: Una gran pregunta. O sigui,
0: i què? Per què sou esquins?
2: No ho sé. Sí,
0: per què? Tu xua, per què és esquins?
2: Tens els motius, no sé.
0: Però Chua és un barri de Tòquio.
4: Sí.
0: Ah, no, Shibuya.
2: Tu per què ets esquins?
0: Per què et diuen Chuya? Per les xoies, no? Chuya, per...
4: Chuba.
0: Chuba, per què?
2: De Sobirà Babot.
4: Jo em dic Sobirà Babot de com.
0: Ah, Sobirà Voldemort.
4: I és com un acrònim.
0: Sobirà.
4: I és com un... Bueno,
0: com es diu?
2: Un acrònim dels seus cognoms.
0: Ah, Subai.
2: Sobirà Babot.
4: El tema aquest de...
0: Dels skinheads.
4: S'està coguent una venjança.
0: Sí.
4: Parla sobre les aventures de...
2: Com que enviava el tema?
3: Les 4 últimes, ja, home.
0: Cadascú parla.
3: Hòstia.
4: Bueno, parla sobre les vivències protagonitzades per Pere Puig, que era un paio de Olot, que el tio estava fins als collons, ja estava, era un d'aquells que dius, hòstia, és que estic fins als collons i tal, i el tio...
2: Li estaven prenent el pèl, bàsicament.
4: Va agafar l'escopeta,
3: va
4: anar a la caixa, va matar el tio que hi havia allà, i després es va pelar el seu jefe, no? O algo així.
2: Sí, sí, sí, sí. Sí.
0: Això es fa poc, perquè...
4: Un heroi, un heroi.
0: Amb la pressió que tenim...
2: Sí, sí, fa poc.
0: Fa poc, fa poc. Què més? Escolta'm...
3: Si a vegades és estrany que no passin més coses, sí, que funciona tot plegat, clar. Que no hi hagi gent més cabrejada que digui...
0: Recomana el documental que hem parlat abans. El de la mano que aplaudi sola.
4: Ah, sí.
0: Va!
4: Es diu One Hand Don't Clap, que vol dir una mà sola no aplaudeix, i és sobre... la història o el rotllo del calipso de Trinidad i Tobago durant els anys 70-80, jo crec.
0: Això és la puta polla, que l'has de veure, tu tens fill i no?
3: Sí, sí, bueno, té el meu fill, però li agafo la cosa.
4: Vale, sobretot...
3: Que ell m'agafa a mi tota la vida.
4: Sobretot està com bastant centrat en les figures de Lord Kitchener, que és com el gran màster, l'heroi absolut. El gran pare, tio, exacte. Del calipso modern.
2: A casa són més de Mighty Sparrow.
4: I Calypso Rose, no?
0: Calypso Rose.
4: I Calypso Rose, que bueno, és una altra artista i tal, o sigui, magnífic. Un rotllo...
0: Una xalada extrema, de documental, tio.
4: Una autèntica passada.
0: Van restaurar tot està allà, amb els colorins...
4: Sí, sí, sí.
0: Què més? Ja està, ja ha marxat tothom, no? Hi ha algun altre tema o no, per parlar?
2: Bueno, tenim l'últim.
0: Ah, hi ha un llibre, que hi ha un llibre. Hi ha un llibre sobre l'Orquídea.
3: No hem parlat d'una cosa molt important.
0: Quina?
3: Saps que sempre fem els nostres 30 segons de futbol.
4: Futbol. Què, esteu seguint el Mundial o què?
3: Sí.
4: Aneu amb Espanya, no?
3: Jo cada dia.
0: Aneu amb Espanya, diu. I... Aquest sí que va amb Espanya. A casa es debat sobre Jordi anirà amb Espanya o Jordi anirà amb Espanya.
3: Sí que n'hi ha, si les he portat.
2: Sí, són aquí.
4: És que no volia, no he gosat preguntar-ho directament.
0: Ja, no se sap.
4: En cap moment.
3: No, ara us ho
0: jo crec que és ambigu, és una mica por.
3: No soc gent ambigu i t'ho he explicat abans. Jo vaig a favor de Messi sempre. I d'Argentina.
2: Però sí que vaig però Messi sí que vaig... amb la moguda aquesta dels jueus, així fent petons. Jo aquí ja no vull saber.
4: Ah, ja, bueno.
2: L'estimat molt,
4: ja, bueno.
2: L'estimat molt el Messi,
5: Però si el Messi li ha xupat el cul al Trani al Mireia, tio.
2: Jo, sionistes, ja...
5: És un fill de puta, home.
3: Deixeu-me explicar això.
5: És un tros de merda, tio.
3: El que vulgueu. Bueno, a mi m'és igual, això.
5: És un tros de merda, home.
3: Ara parlem de futbol.
0: No me'n recordava. Abans, com has dit, he pensat, mira, és graciós.
5: El futbol no és polític, el futbol no és polític. Una polla, que no és
3: Espanya. Explicar la
0: teoria,
3: la dicotomia aquesta d'anar amb Espanya o no anar amb Espanya.
0: A veure,
3: lo que està...
0: sentint,
3: però no marxis.
5: S'ha acabat l'entrevista.
3: Si no hi ha res, ja
5: l'ha acabat.
2: A veure, sisplau. Sí, jo
3: el tema d'Espanya que està passant en aquest Mundial és que els madridistes
5: crec que hi ha un
3: estan en contra
5: d'Espanya
3: perquè no hi ha cap jugador madridista. Perquè hi ha 8 jugadors del Barça. I llavors, això l'únic que em fa pensar és dir, hòstia, saps que... No dic que vull que guanyi Espanya...
2: No, ja, però no. Tampoc passaria res. Si
3: però, sí, o sigui, és molt fort que...
0: Jo ja crec que sabíem que acabaríem per aquí.
3: No, jo crec que deu ser l'únic país del món on bascos, gallegos,
2: ja, tio, però...
3: certs gallegos, no, catalans, no. I ara, a més, madridistes en contra... O sigui, madridistes... Ja. obertament a favor de Brasil, França o Portugal, parlant de Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior i Mbappé, no? I llavors dius, hòstia, que els donin pel cul també en certa manera, no?
1: Sí. A mi el que em flipa...
4: Hòstia, és Espanya, tio.
3: No, ja ho sé.
2: Aquí,
3: no,
2: jo, mira, a mi si Roberto Vaquero, si Roberto Vaquero està en contra de la selecció espanyola, jo ja firmo, ja puc morir.
0: Sí. És una inselecció.
2: Sí, que es morin tots ja.
3: És una cosa molt, molt curiós. I ahir el vespre va passar...
0: I per què Itàlia no passa mai? Què passa?
1: A mi el que em sembla curiós...
3: Els italians
0: hi ha alguna
3: també...
0: Hi ha alguna cocaïna.
3: Perquè, graciós, o de cara a l'ultradreta, perquè l'ultradreta francesa també està super agobiada, perquè
0: tots són negres,
3: tots són negres. O sigui, ahir mateix,
2: bueno, sempre ho han estat una mica,
3: no, però cada cop, ahir eren 10 negres,
0: però
3: i l'únic blanc que hi havia
0: és
3: fill d'espanyols, que és aquell el Teo Hernández, o sigui, de la que, saps? Vull dir, o sigui, la meva jove és sarda, però el seu pare és sardo, sa mare boliviana, però viuen a París. I llavors ells també odien a França, però per altres motius. I a vegades parlem d'aquest tema i clar, ella dic, Carla, dic, què pensen els francesos? Diu, ui, l'extrema dreta està superagobiada i superemprenyada amb això de...
0: De fet, quan van sortir a celebrar alguna cosa i els que sortien eren marroquins, sí, i africans, i van cremar-ho tot, perquè, clar, que són, si serveix per algú el futbol...
3: Però són aquests... A França...
2: Era per cremar coses.
0: Cremar el Pockins, cremar el McDonald's...
3: A França, tots...
0: Per fot de canaletes...
3: Tots aquests xavals són francesos de quarta generació, potser.
0: Són més francesos que l'Event.
3: Exacte. Pues i pues, per cert, d'això hi ha un documental.
0: Com es diu?
3: Que es diu 2010, crec que es diu 2010.
0: Ja ha passat, eh?
3: Sí, però va sobre això, sobre com va començar la selecció francesa amb Zidane, Makeleles, com va començar la selecció francesa això, a no haver-hi jugadors entre cometes argelins, nenes, tot això.
0: Francesos el que fan més el formatge.
2: Sí.
3: No,
2: hi ha alguns, no tots.
0: No tots, home, però sí.
3: No, a més, aquell Mundial no els hi va anar gaire bé i totes les culpes de que França, no, aquest documental ho explica molt bé, o sigui, fins i tot la premsa, tot això, va anar a carregar contra Zidane, contra els negres i els argelins que estaven a la selecció, que llavors el 2018 van ser campions del món, no? Bueno, això, vull dir que...
0: La samarreta de la selecció francesa és aquella de Louis Vuitton encara o no?
3: No, és l'Ecoque Sportif.
0: Però no n'hi havia una que havia fet Louis Vuitton? Una vegada, eh? Louis Vuitton?
1: Hòstia, ha començat a veure un documental.
3: Ja que estem aquí... Era
2: italià,
0: Louis Vuitton.
1: No, era català, Louis Vuitton.
0: Louis Vuitton.
3: Ja per acabar...
0: Vuitton.
3: Ho hem fet cada any.
0: Vuitton, és una marca de pasta, no?
1: Vuitton, eren flowers, Vuitton.
0: Vuitton, Egips. Què?
3: Que fem cada cop que hi ha Mundial i Eurocopes. Sí,
0: una porrilla.
2: Ah, vale.
3: De qui serà el guanyador d'aquest Mundial?
0: Va.
2: Jo espero que guanyi Iran, no sé si encara
1: Anglaterra.
0: Fem una cosa. El que voldries que guanyés i el que creus que té més possibilitats de guanyar, no?
3: Jo voldria que guanyés Argentina, però crec que guanyarà França.
0: Jo voldria que guanyés Iran, però crec que guanyarà Escòcia.
1: Jo voldria que guanyés Anglaterra i crec que guanyarà Anglaterra.
0: Aquest és molt de Santa Coloma.
3: Harry Kane, jo sóc molt de Harry Kane, eh? És un dels més
1: jugadors. Jo sóc del West Ham.
6: Jo voldria que guanyés Holanda.
3: Holanda per la Frenkie de Jong.
0: Però si no hi són.
6: Perquè Holanda és com el Barça de la selecció.
1: Països Baixos.
0: Ara es diu Països Baixos, no?
1: Baixos.
6: Ara ja m'has entès.
1: Baix.
6: I no tinc ni puta idea de qui guanyarà, no es pot saber això, tio.
0: Senegal, ojalà guanyi Senegal.
6: Brasil, va, guanyarà Brasil.
2: Jo vull que guanyi Palestina, que no hi és, però sempre que guanyi Palestina, i crec que guanyarà Espanya contra el meu, o sigui, a contracor, però crec que guanyarà Espanya.
0: Normalment guanyen els països més feixistes, són els que guanyen. Sí. Espanya és un país bastant feixista. En Xuga no ha dit.
2: No ha dit.
0: Okay. Qui t'agradaria que guanyés i qui creus que guanyarà el Mundial i tu?
7: No, és que no tinc ni idea.
0: Ah, no, jo tampoc.
1: És igual, tio.
7: No, Espanya no puc dir ni però és que ningú diu que diguis a Espanya, pots dir
1: que és un país. El company ho ha dit, tio.
8: És que veig que hi ha com un discurs de tolerància a l'espanyol.
2: No t'equivoquis.
0: Hi ha un discurs de difusió cervantiana.
8: A veure, quins estan vius?
1: És igual, això.
2: Jo dic Palestina, que ja no hi és.
8: No hi és, Palestina.
7: Senegal, Corea del Sud.
3: Senegal van guanyar ahir 5-0 i sí, han passat a
7: guanyar
8: el Mundial.
3: Va guanyar Senegal 5-0, no me'n recordo. Mira que ho vaig estar mirant.
7: Estaran a Marroc o no?
3: No, Marroc juga contra Holanda. Bon partit. Marroc té molt bon equip.
8: Jamaica
3: no hi és. No hi és. Però ja, aquest any ja...
7: Martiniga?
2: Marroc tenia el porter que era el Sevilla, que era molt bo, tio.
7: Martiniga?
2: El bono.
7: Oh, from Trinidad.
3: Sí,
2: que molt bo aquest país.
7: Bueno, doncs acabem. Alguna... la cançó que no està al paper. Quin és?
2: Ah, Inútil Totals. És la primera cançó.
3: Que ens defineix a tots una mica el que hem fet durant aquesta...
2: Sí, la vam fer...
7: És un homenatge a nosaltres mateixos.
1: Dos hores i mitja.
2: La vam fer pensant amb els Mossos d'Esquadra, però es pot aplicar...
1: Hi ha un cadàver a la sala de gravació.
7: Estem acabant. Ja, pobre, tio.
3: Bueno,
2: moltes gràcies.
7: Es quedarà com el fill del Trueba.
2: Moltes gràcies per tot, ha estat molt divertit això.
3: Ei, la copla, nens!
7: Inútils Totals, bona nit a tothom.
3: Ho heu passat bé, nois?
2: Ei,
3: heu esmorzat bé? Avui hem fotut 4 caps i pota, no?
2: Sí,
9: Déu-n'hi-do.
3: Mira, avui m'he canviat de galtes a cap i pota i la veritat és que estava molt bo.
2: Estava molt bo.
7: Han deixat 4 tocinos mancos.
3: No, que això, el cap i pot ho tenen per dintre, això no compta.
7: Són els testicles que tenen ungles. Els testicles que tenen ungles.
3: Vale, vinga, fins la propera.
2: Oi, oi, oi.

fly more, motherfuckers.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros, la mitologia bonica per nosaltres. Molta sort i aquí ens teniu recolzant com es pot.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

What a man on me. Hey, you with the red truck.

0: i és soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de Solidaritat, de Solidari.
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de Solidaritat amb Catalunya, no?